0: És el Miserere a sis veus que forma part del recull de responsoris de Carlo Gesualdo, recull publicat l'any 1611. Sentíem el conjunt Vocal Consort de Berlín sota la direcció de James Wood.
1: Catalunya Música.
2: Continuarem amb el concert per violí, corda i baix continu en fa major, La tardor, Riom 293, del recull Les quatre estacions, d'Antonio Vivaldi. El sentim en la versió del violinista Gerard Claret i l'Orquestra Nacional de Cambra d'Andorra.

0: El violinista Gerard Claret i l'Orquestra Nacional de Cambra d'Andorra ens interpretaven el concert per violí, corda i baix continu en fa major, la tardor, Riom 293, del recull Les quatre estacions d'Antonio Vivaldi.
1: La nit a Catalunya Música és nocturn.

El compositor txec Bedřich Smetana és l'autor del quartet de corda número 1 en mi menor de La meva vida, que ara sentirem, una obra que va compondre l'any 1876, 2 anys després de retirar-se a causa de la sordesa. És una expressió dramàtica del dolor d'una persona destrossada en la plenitud de la seva carrera. Ell mateix, Smetana, va escriure: "És un reflex de la meva vida i de la catàstrofe que significa la sordesa total." Els moviments d'aquest quartet són Allegro vivo appassionato, Allegro moderato alla polca, Largo sostenuto i Vivace. El quartet de corda de Tòquio ens ofereix el quartet número 1 en mi menor de La meva vida, de Bedřich Smetana.

0: s'acaba aquí el quartet de corda número 1 en mi menor de La meva vida, que Bedřich Smetana va compondre l'any 1876, 2 anys després d'haver-se quedat sord. Sentíem els membres del quartet de corda de Tòquio.
1: Catalunya Música.

Continuarem la nostra selecció d'avui amb el concert per violí orquestra número 3, opus 61 de Camille Saint-Saëns, que ens interpreten Xue Wei, violí, i l'Orquestra Filarmònica de Londres, dirigida per Salvatore Accardo.

Acabem de sentir el concert per violí i orquestra número 3, opus 61 de Camille Saint-Saëns, interpretat per Xue Wei, violí, i l'Orquestra Filarmònica de Londres, dirigida per Salvatore Accardo.

0: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música. Ara us convidem a sentir el concert coreogràfic Aubada per a piano i 18 instruments FP51, una obra que Francis Poulenc va compondre l'any 1929. Sentim-ne la versió de Jean-Bernard Pommier, piano, i l'orquestra City of London Sinfonia, sota la direcció de Richard Hickox.

0: És el concert coreogràfic per a piano i 18 instruments Obada FP51 de Francis Poulenc, que hem sentit en la interpretació de Jean-Bernard Prumier, piano, i la City of London Sinfonia, sota la direcció de Richard Hickox.
1: Catalunya Música.

És el moment de sentir la rapsòdia concert per viola i orquestra número de catàleg 337 de Bohuslav Martinu en la versió de Nobuko Imai, viola, i l'orquestra simfònica de Malmö, dirigida per James de Priest.

0: Hem sentit la rapsòdia concert per viola i orquestra número de catàleg 337 de Bohuslav Martinu, interpretada per Nobuko Imai, viola, i l'Orquestra Simfònica de Malmö, dirigida per James de Priest.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Continuem la programació de Catalunya Música ara sentint la cantata Spezza Amor d'Agostino Stefani. Sentim la soprano Claire Lefilautre i el conjunt Le Corsoir du Roi sota la direcció d'Elsa Franck.

0: Fins aquí la cantata Spezza Amor d'Agostino Stefani. Sentíem la soprano Claire Lefilettre i el conjunt Le Corsaire du Roi sota la direcció d'Elsa Frank.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Sentim ara l'Orquestra dels Camps Elisis de París, dirigida per Philippe Hervéguez, interpretant la Simfonia número 2, opus 61, de Robert Schumann.

0: Acabem de sentir la sinfonia número 2, opus 61, de Robert Schumann, en la versió de l'Orquestra dels Camps Elisis de París, dirigida per Philippe Gerevegue.
1: Nocturn.
2: De Maurice Ravel podrem sentir ara la sonata pòstuma per a violí i piano, una obra en un sol moviment, Allegro Moderato, de l'any 1897. En sentim la versió de Joseph Suk, violí, Joseph Halle, piano. És un enregistrament de l'any 1979.

Un enregistrament de l'any 1979 de la sonata pòstuma de Maurice Ravel, una obra de l'any 1897 però que no es va publicar fins al 1975. N'hem sentit un enregistrament a càrrec de Josef Suk, violí, i Josef Halle,

0: Catalunya Música.
1: Per continuar, us convidem a sentir la sonata opus 27, número 2, Clar de lluna, de Ludwig van Beethoven. L'intèrpret serà el pianista Daniel Barenboim.

0: El pianista Daniel Barenboim ens ha interpretat la sonata opus 27 número 2, Clar de lluna, de Ludwig van Beethoven.
1: Catalunya Música.
2: De Richard Strauss podrem sentir a continuació el concert per a oboè i petita orquestra en re major en la versió de Simon Fuchs oboè i l'orquestra de la Tonhalle de Zurich dirigeix David Zinman.

0: Simon Fuchs Oboè i l'orquestra de la Tonhalle de Zúrich sota la direcció de David Zinman ens oferien el concert per a oboè i petita orquestra en re major de Richard Strauss.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Continuarem amb música de cambra de Johann Nepomuk Hummel. Hem escollit el septet número 1 en re menor, opus 74. Els intèrprets són Yiri Skuhra, flauta, Vladislav Borovka, oboè, Vladimira Klanska, trompa, Vladimir Krupa, viola, Simona Ekova, violoncel, Radovan Ek, contrabaix i el pianista Ivan Klansky.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
2: Els economistes reclamen que...
1: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps, la manera més clàssica de començar el dia.
3: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
1: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.

0: A Catalunya Música, El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Des d'ara fins a les 8. El primer temps. Amb Joan Vives.
1: Ben trobats un matí més a la sintonia de Catalunya Música. Sembla que per fi han arribat les pluges, aquestes pluges anunciades. Cal prendre precaucions. En qualsevol cas, sembla també que les temperatures recuperaran la normalitat. Potser a partir d'ara ja podrem deixar de dir això de quin estiu, quina pressió de temperatures altes hem hagut de patir tots plegats. Però vaja, ja sabeu que a Catalunya Música som una emissora reserva cultural del país. Aquí respirareu millor, estareu més fresquets i gaudireu de la millor música possible. I avui, pensant precisament això, en gaudir de la millor música possible, ens ha vingut al cap el record de que fa un any, mal comptat, hauríem de dir una mica més, va ser el 2025, quan vam celebrar, concretament el dia 5 de febrer del 2025, el 150 aniversari del naixement del pianista lleidatà Ricard Viñas. Un aniversari que s'ha celebrat, que se li han dedicat una sèrie d'homenatges. Nosaltres ens hagués agradat que encara hagués tingut una mica més de ressò per la importància que va tenir aquest veritable pianista de l'avantguarda musical de principis del segle XX. Bàsicament perquè va ser un home que es va posar com a intèrpret al servei dels compositors d'aquell panorama musical que tenia el seu epicentre, sobretot a París, però que abastava compositors francesos, compositors ibèrics i en aquí hauríem d'afegir compositors russos. Ricard Viñas va ser un dels importadors de la música per piano russa a París. Va ser probablement el primer intèrpret, per exemple, de la suite quadres d'una exposició de Mussorgsky en la versió original per piano a París. Però potser una de les coses que ha quedat així com més oblidada, tal vegada perquè el mateix Ricard Viñas tampoc no li va donar, potser, l'impuls que potser li hagués pogut donar, és el vessant de Ricard Viñas com a compositor. L'any 1945, quan feia 2 anys que havia mort, es van publicar els anomenats 4 homenatges per piano. 4 peces delicioses, amb ressonàncies de la Belle Époque, aquella etapa que Viñas va viure de ple en el París somiat pels bohemis, pels artistes, i amb aquestes ressonàncies escriu aquests 4 homenatges, un a Maurice Ravel, el segon a Gabriel Fauré, el tercer a Erik Satie i el darrer a Léon-Paul Varga, amb qui compartia moltes afinitats estètiques. Doncs aquests 4 homenatges seran els que avui ens serviran, i permeteu-nos la redundància, per homenatjar a Ricard Viñas. Primer, el minuet espectral a la memòria de Ravel.

0: Amb un puntet d'ironia, però molta nostàlgia, aquest vals que acabem de sentir, el vals del temps de la Montijo, també anomenat Crinolín, es completa aquest deliciós recorregut que el pianista i compositor lleidatà Ricard Vinyes ens ha proposat per quatre homenatges per piano, respectivament a Maurice Ravel, a Gabriel Fauré, a Eric Satie i al poeta Léon-Paul Fargue. Quatre homenatges que Vinyes va escriure entre 1927 i 1938, però que no es van publicar fins dos anys després de la mort del pianista l'any 1945. El pianista havia mort, recordem-ho, a Barcelona, el 43. Una música deliciosa, molta ressonància dels temps de la Belle Époque i que ens ha permès començar avui el primer temps amb aquest esperit certament evocador.
1: El primer temps.
0: I ara que ja ha cantat el gall, de cop ens ha agafat com un atac de nostàlgia i aquell puntet d'enveja que ens feien els nostres avantpassats bohemis, tots aquells escriptors, pintors, que van visitar la capital francesa just en els temps de la Belle Époque. La Belle Époque, ja sabeu, el període que va des de la Guerra Franco-Prussiana de 1870 fins a la Primera Guerra Mundial, el 1914. Va ser el paradís de la bohèmia, però també el paraís de la novetat, de l'aportació de la nova mirada dels visionaris. És el context en el que van sorgir corrents com el simbolisme o l'impressionisme. I vet aquí que és un d'aquells moments cobdiciats en els quals, per cert, Barcelona s'hi emmirallava. Vet aquí que tenim un preciós arc de triomf que

ho testimonia en el passeig de Sant Joan. Què es trobaven en aquells moments tots els artistes que visitaven París? Doncs es trobaven compositors com, per exemple, Erik Satie.

Era la música d'Erik Satie, compositor que, abans, quan hem sentit els homenatges de Ricard Vinyes, per cert, interpretats pel pianista Jordi Camell, doncs

Ja hem pogut sentir que Viñas homenatjava a Erik Satie, amb qui havia compartit converses i música. Erik Satie, que va escriure cap a l'any 1900 aquest valset que acabeu de sentir, va ser tot un himne de la Belle Époque. El valset es titula Je te veux, és a dir, Jo et vull. Sembla que el va estrenar, o almenys consta com a interpretat per primera vegada l'any 1903, amb un cabaret molt popular del París de la Belle Époque, que es deia La Scala. Compte no confondre amb el cèlebre Coliseu milanès, que encara continua obert. Així doncs, Erik Satie va escriure aquest vals amb lletra, amb una lletra del poeta Henri Pacori, però que, bé, que resulta que se n'ha fet tantes versions, moltes d'elles com la que acabem de sentir, interpretada per Yuji Takahashi en piano sol. Però quina interacció van mostrar els compositors, diguem-ne, més cultes davant de la Belle Époque? Doncs, home, formaven part d'aquell món. Sí que van fer una música més, no direm culta, direm elaborada, però en qualsevol cas no cal ser massa espavilat per adonar-nos ben aviat que els grans compositors eren porosos a tota aquesta influència. Proveu d'escoltar la música de Claude Debussy. L'any 1910 va escriure també un vals per piano que el va titular La plus que lente, la més que lenta, una peça que va estrenar a l'Hotel New Carlton de París. Després, Debussy va fer una transcripció per corda per un violinista Singer que era amic seu, però la versió original per piano ha transcendit. Vet aquí, doncs, aquesta La plus que lente de l'any 1910, un vals amb flaires de Belle Époque.

Ja heu pogut veure la interacció entre Claude Debussy i la Belle Époque, aquest deliciós vals titulat La plus que lente, la més que lenta. Stephen Kovacevic era qui ens interpretava aquesta pàgina de l'any 1910. I bé, Maurice Ravel, l'altre gran bastió de l'anomenat impressionisme parisenc dels temps de la Belle Époque, tampoc va ser un home desconnectat de la Belle Époque, ans al contrari. A Ravel li encantaven els valsos i, de fet, tot el seu catàleg hi anem trobant com el compositor el va anar salpebrant amb alguns valsos deliciosos. El més famós de tots, en qualsevol cas, és el poema simfònic que el va titular directament La Valse. Recordeu que en francès és femení. Bé, doncs hi ha una col·lecció que la va escriure picant-li l'ullet a Franz Schubert, del qual també n'estava fascinat, que és la col·lecció anomenada Valsos nobles i sentimentals. Recordeu que Schubert ja havia publicat una col·lecció de valsos nobles i una altra de valsos sentimentals a les primeres dècades del segle XIX. Doncs bé, Ravel li va picar l'ullet i fins i tot li fa en algun moment una mica de paràfrasi. És això precisament el que us proposem, un tast d'aquests valsos nobles i sentimentals de Ravel. Continuem viatjant per la Belle Époque.

Alexandre Taró al piano ens ha fet somiar directament amb aquesta interpretació dels valsos nobles i sentimentals de Maurice Ravel. Eren com la ressonància que sentíem de lluny d'un lloc on estiguessin tocant valsos. És una obra preciosa i que novament ens porta ressonàncies de tot aquest panorama musical. De fet, els sons de la Belle Époque transcendeixen l'estima pel vals, aquesta dansa que podria semblar que amb la Primera Guerra Mundial acabaria desapareguent del panorama musical, però que s'hi va mantenir. No van ser pocs els autors que van caure seduïts pel, diguem, l'èmfasi rítmic tan característic d'aquesta dansa, portant-la de diferents maneres, de diferents formes, a la sala de concerts. Alexander Scriabin, per exemple, en el seu catàleg hi trobem 5 valsos per piano. I d'aquests 5 nosaltres n'hem triat un, l'opus 38, el va escriure l'any 1904. És el vals en la bemoll major.

Agjotalim al piano ens ha interpretat aquest vals per piano en la bemoll major opus 38, un dels cinc valsos que ens ha deixat el compositor rus Alexander Scriabin. Interessant percebre com sembla més proper a l'estil dels valsos francesos de la Belle Époque que no pas als valsos vienesos, aquest vals que acabem de sentir. Però vaja, de fet, els catalans, ja ho hem dit abans, també es van passejar pel París de la Belle Époque. Alguns més connectats musicalment, altres potser no tant. El Béniz hi va ser plenament present, potser com a compositor no hi va connectar tant, Ricard Vinyes va ser el gran pianista del moment i Frederic Mompou, per exemple, va arribar-hi a temps, ja que va arribar a París per primera vegada just poc temps abans que esclatés la Primera Guerra Mundial i, per tant, encara va poder-ne percebre tota la seva essència. Amb l'esclat l'any 14 de la Guerra Mundial, Mompou va tornar a Barcelona i després, un cop acabada ja a les portes de la nova dècada de 1920, Mompou va tornar a París passant una de les etapes més daurades de la seva vida. Va ser aleshores quan va escriure el tango que sentim tot seguit.

Deliciós i ben poc conegut aquest tango de Frederic Mompou amb ressonàncies cubanes que el fan proper a l'habanera que en definitiva no deixa de ser el tango cubà. Frederic Mompou va escriure aquest tango l'any 1919, just poc abans de tornar a París. De fet, és una de les obres que després el compositor va descartar però no va destruir i, per tant, després de la seva mort es van trobar dins d'unes carpetes a casa seva al Passeig de Gràcia de Barcelona, que ell en deia les meves escombraries. Vet aquí, doncs, aquesta escombraria, entre cometes, de Frederic Mompou, que ens interpretava el pianista Mac McClure, el tango. I avui, amb ressonàncies de París, de la Belle Époque, músiques precioses de compositors francesos i d'altres que no ho són, però que, òbviament, reflecteixen aquesta influència. Però ara sí, el que ve tot seguit és un compositor genuïnament francès, Francis Poulenc, que aquí sí que ja depassem la frontera cronològica de la Belle Époque, ja que l'obra que sentirem és la quinzena improvisació en do menor, data de 1959. I, a més, per acabar-ho de rodonir, Francis Poulenc la va titular Homenatge a Edith Piaf.

Deliciós homenatge a Edith Piaf en forma d'improvisació escrita per piano. La improvisació número 15, música de Francis Poulenc, que ens interpretava Cyprian Katsaris al piano. I és que Poulenc va viure de ple també la Belle Époque, però sobretot ja com a compositor jove, perquè va ser quan, de fet, va néixer. Ell va començar a florir com a compositor just després de la Primera Guerra Mundial, en el temps que arredors del patronatge de la princesa de Polignac van esclatar els famosos Grup dels Sis. Així doncs, Francis Poulenc va formar part d'aquest grup dels anys 20 i just en aquest context va ser quan va escriure aquest breu i encantador vals que sentim tot seguit.

Versió orquestral d'aquest vals, que forma part de l'anomenat Àlbum del Sis, un àlbum publicat amb obres de tots els membres del grup del Sis. Vet aquí, doncs, la versió que sentíem interpretada per l'Orquestra Nacional de França, dirigida per Charles Dutoit, d'aquesta versió orquestral del vals número de catàleg 17 de Francis Poulenc. Tot aquest món de la Belle Époque va generar un encanteri en la posteritat. No són pocs els compositors que s'ho miren, remiren, ni que sigui de reull, i que escriuen obres on hi segueix ressonant aquesta joie de vivre que va marcar l'esclat creatiu d'aquells anys. Per exemple, el compositor francès Jean Francais, que va viure just en els temps de les avantguardes més dures que es vivien a París, o dit d'una altra manera, mentre Pierre Boulez demanava als seus deixebles que fessin serialisme integral, Jean Francais homenatjava a Poulenc amb aquesta peça per piano, Musique pour faire plaisir.

Evidentment no era per piano, era per conjunt d'instruments de vent aquest inici de l'anomenada Musique pour faire plaisir. Com heu pogut apreciar ràpidament, aquí el compositor Jean Francais utilitza el vals que hem sentit prèviament, el vals de 1920 de Francis Poulenc, per fer-ne aquesta divertida versió amb instruments de vent que ens interpretaven els membres de l'Orquestra de Cambra de Lausanne dirigits per Nicolas Chalbin. La música de Jean Francais, inspirada en Poulenc, dona pas a un altre dels membres del grup dels sis, Georges Auric, que seguint amb aquest joc amable, aquesta música propera, que hereda d'alguna manera l'encant dels temps del Belle Époque, però que li afegeix probablement alguns watts de llum, aquí teniu les cinc bagateles, ara sí, per piano a quatre mans, d'aquest compositor, de Georges Auric.

Ja veieu, música fina, transparent i que reflecteix aquesta llum del període entre guerres mundials que tan bé van retratar els membres del grup dels Sis. De fet, George Orrick, el compositor que acabem de sentir, era membre. Philippe Corr i Édouard Exergent ens han interpretat piano a quatre mans les breus i encantadores cinc bagateles. Aquí la frontera entre música popular i música de concert, la veritat és que costa de traçar, però en qualsevol cas aquest és un segell típic dels compositors que van formar part d'aquest grup. Per cert que entre els Sis hi havia una senyora, Germaine Taillefer, que sempre va honorar aquest llenguatge que ara descrivíem, fi, transparent, i que reflecteix una certa influència de Fauré i de Ravel. De Germaine Taillefer us proposem també una dansa ad hoc al que estem sentint aquest matí, i aquest matí pour faire plaisir a Catalunya Música. Sentirem el vals lent, evocador, elegant, delicat i lleugerament nostàlgic.

Deliciós vals lent que sentíem interpretat pel pianista Lang Lang. Música de l'única dona compositora del grup dels sis, Germaine Taillefer. Bé, i completem avui aquesta selecció que ens ha portat pel París, sota l'àrea d'influència de la Belle Époque, sentint un altre dels himnes que va compondre Erik Satie. Va ser Paulette Darty qui va interpretar aquesta cançó que sentirem tot seguit l'any 1904, esdevenint una de les cançons més interpretades. Ella va ser tota una estrella famosa del Music Hall de París d'aquells temps. Per tant, doncs, vaja, amb la seva popularitat va contribuir també a fer popular aquesta cançó d'Erik Satie, titulada Le Picadilly.

0: Hem sentit la versió pianística interpretada per Anne Kefelek de la cançó Le Piccadilly d'Erik Satie. Tot un himne que ens feia recordar d'alguna manera l'arribada de la nova música que venia dels Estats Units, de Chicago, de Nova York, els ragtimes, etc etc. Aquesta marxa Le Piccadilly ens ha permès tancar les músiques amb les que avui hem començat a Catalunya Música. Amb aquesta obra d'Erik Satie completem, doncs, aquest ressò de la Belle Époque.
1: El primer temps.
0: Completem o no? Perquè encara ens queden uns minuts. I de cop se'ns ha acudit, i si fem un viatge directe al so dels temps de la Belle Époque? En aquells temps hi va haver un cantant, cantautor, poeta, que anava sempre amb una bufanda vermella que es deia Aristide Bruant. Va ser ell qui va immortalitzar la vida nocturna de Montmartre, la vida bohèmia a través d'algunes cançons, com per exemple la que sentirem tot seguit, un homenatge a la cafeteria més famosa d'aquell París de Montmartre, Le Chat Noir, on, per cert, Erik Satie hi va treballar durant molt de temps com a pianista. Le Chat Noir, el gat negre. La cançó ret un homenatge al famós cabaret on es reunien artistes i bohemis.
2: Le Chat Noir, canté par Aristide Bruant.

0: Això sí que era un viatge en el temps de 120-130 anys per sentir l'Aristide Bruant en persona, el cantautor poeta de bufanda vermella que va immortalitzar la vida nocturna i bohèmia de Montmartre, parlant en aquesta cançó de la lluna i que tot passa al voltant de Le Chat Noir, el gat negre, la famosa cafeteria bohèmia que va esdevenir un epicentre de tot aquest món que avui hem volgut retratar al primer temps. Primer temps que ja s'acaba, però que tornarà demà, com sempre, a 7:15 els caps de setmana, a 8:15. I, com sempre, us hi esperem.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. A Catalunya Música, els dissabtes al matí obrim les portes del taller del luthier. Una hora per descobrir un munt de coses relacionades amb els instruments musicals.
2: Com són, com sonen, de quina manera es toquen, qui els construeix o quines històries s'hi amaguen al darrere.
1: El taller del luthier, dissabtes de 10 a 11 del matí a Catalunya Música, amb Pere Andreu Geriot.
3: Catalunya Música.

Els adults parlem, i parlem molt. Des del punt de vista dels infants, potser massa i tot. Semblaria que en aquests diàlegs que mantenim hi hagués d'haver intercanvi d'idees, que fins i tot hi hagués converses que ens transformessin, que ens regalessin nous punts de vista, o que acabessin per considerar o incorporar la nostra manera d'entendre el món. Però la veritat és que sovint directament el diàleg ni tan sols es produeix, sinó que ens trobem cadascú amb el seu monòleg i les pauses, mentre l'altre parla, es redueixen a pensar la nostra propera intervenció. La proposta és simple, que no vol dir fàcil. Donar espai al silenci, deixar descansar les paraules i, en definitiva, obrir-nos a una escolta atenta. Són les 8 i aquí comença Tots els matins del món.

0: Bon dia a tothom. Avui és dimecres 9 de setembre i tenim per davant una nova edició de Tots els Matins del Món. Per tant, moltíssimes gràcies per fer-nos costat un dia més aquí a Catalunya Música. Som en Pau Blasi, l'Alba Quinquillà, l'Esther Plana, jo mateixa, Maria Montes, i l'Esther Pinart, aquí al meu costat. Bon dia, Esther.
1: Bon dia.
0: Bon i rúfol dia, perquè déu-n'hi-do com estem de grisets aquí a Barcelona.
1: Tot i que ja es veu el blau, aquí,
0: sí,
1: des d'aquí la
0: sí,
1: finestra.
0: Sí, a veure, estem també pendents d'aquestes alertes, tothom a casa seva, ja sabeu cadascú als seus entorns, cuideu-vos molt, que sempre cal anar en compte amb aquestes coses. Dit això, ens posem en marxa amb aquesta nova edició de dimecres, amb molts continguts, clar.
1: Doncs sí, la música que evidentment hi serà molt present durant aquestes 3 hores, fins a les 11, però també en aquesta primera hora ja farem una nova immersió en l'àlbum de la setmana, ja sabeu que és aquest disc titulat Melancholie, en romanès, que interpreten el baríton Konstantin Krimel i el pianista Amiel Bouchakiewicz, un àlbum dedicat a la música per a veu i piano de Johannes Brahms i d'un compositor menys conegut, que és Eusebius Mandichevski. Són primers ja en aquest àlbum, primers enregistraments mundials precisament d'aquest últim compositor.
0: I que arribarem... deies que és prou desconegut, però que ja el comencem a conèixer.
1: Home, clar, bastant. Ja, cada dia una mica més. D'això es tracta. I arribarem a les 9 retrobant-nos amb la vida coral de la Lourdes García, a veure com es presenta aquesta nova temporada.
0: Que jo crec que porta canvis, eh?
1: Sí.
0: Que m'ha començat a repensar aquesta secció i que serà molt, molt
1: xula. A veure. A la segona hora, més música i cap a 9:45 aproximadament serà quan conversarem amb Aitor Leniz, una figura clau de la comunitat del ball swing i l'indie hop a Barcelona.
0: A més, el farem sentir músiques de les nostres, també.
1: Sí.
0: A veure què en pensa i com les rep.
1: A veure si ens porta també a ballar. I a la tercera hora, doncs, més música i cap a 10:45 serà quan retrobarem un altre dels col·laboradors de la temporada passada, en Miquel Massana, que continuarà amb la seva secció Verd de Pi, Blau de Mar.
0: Que bé, dia de retrobaments, doncs, i bé, de molta música i moltes descobertes, això segur. Gràcies, Esther. I ja tenim a punt la peça de les 8, que aquí avui ens convida a mirar més enllà de les etiquetes. La seva autora és Nadia Boulanger i és cert que en pensar-hi sovint tenim present la descripció la gran pedagoga musical del segle XX. No hi ha res d'erroni en aquesta afirmació, però sí que és incompleta, partint que és impossible resumir una vida en una sola frase. Abans d'esdevenir la gran mestra del món clàssic, Nadia Boulanger també va ser compositora. I és del seu repertori d'on rescatem aquesta peça. Moderat, original per violoncel i piano, i que pren nous colors en la interpretació del fagotista Theo Plath, acompanyat per Arix Alexander Blettenberg. Calma, sensibilitat i bellesa que sempre són un bon començament.

0: Catalunya Música. Del 15 al 23 de setembre torna el Festival Internacional de Música de Cambra de Sant Pau amb Albert Guinovart, Dimmu Poppen, Joaquín Riquelme, George Todorake o Maria Florea interpretant Tchaikovsky, Brahms, Shostakovich, Vivaldi o Max Richter.
1: Una oportunitat única per escoltar alguns dels millors artistes del món en un espai extraordinari. Entrades ja a la venda a santpaufestival.com.
2: Que la calma sigui la primera notícia del dia. Tots els matins del món.

El so del primer barroc ens arribava de la mà de la compositora Caterina Sandra i la seva cançó 4, Di Benedetto Re, la sentíem en la versió

del conjunt Concerto Soave des del disc que van dedicar a compositores del Seicento. Un testimoni molt valuós d'aquest repertori, gravat amb qualitat i bon criteri, que són trets molt necessaris quan parlem de la recuperació de repertoris oblidats. I d'un fragment recollit i un punt llunyà a la zona de confort de les peces alegres i celebrades de la història, al final del Carnaval dels Animals, de Camille Saint-Saëns. El sentim en la versió de Pascal Roger i la London Sinfonieta, dirigida per Charles Dutoit.

Hi ha músiques que realment se diuen a moments atmosfèrics especials i aquesta crec que amb el matí que estem vivint avui dimecres aquí a Barcelona s'hi escau especialment. I és que l'última setmana d'agost l'ensemble Celadon va publicar l'avançament del que serà el seu pròxim disc, la gravació de l'oratori Il Triunfo de la Grazia, d'Alessandro Scarlatti. Scarlatti va llegar una bona col·lecció d'obres escèniques on podem comprovar la força expressiva de la seva escriptura i en concret això que sentíem era l'ària Quel ruscello che d'aspro, una mostra més de la fluïdesa d'aquest compositor italià i seguirem la pista d'aquest disc. I si parlem de peces que connecten amb el talent i fins i tot amb la biografia personal del compositor, no podem obviar la que ve a continuació, l'Allegro del quartet número 8 de Dmitri Shostakovich. Una obra escrita durant una visita a una Dresden destruïda després de la Segona Guerra Mundial, on hi ha ironia, hi ha tensió, hi ha inquietud. El sentim en la versió del quartet Borodin.

Ens agrada tornar de tant en tant a les gravacions d'Alícia de la Rocha, perquè sonen fresques i vives, com era el cas d'aquesta que sentíem, l'Andalusa, una de les 12 danses espanyoles d'Enric Granados. Gravació de referència, doncs, d'un repertori deliciós que ens condueix ara a una cançó inspirada per Shakespeare, la cançó d'Ofèlia de la britànica Elizabeth McConkie. Compassos per explorar la fragilitat psicològica i alhora la profunditat emocional d'aquest personatge tràgic que sentim en la veu de Caroline McPhee i el piano de Joseph Middleton.

0: Els ecos medievals i l'escriptura contemporània per veu es trobaven en aquesta versió de Beata Vischera del conjunt Apollo 5, un dels tracks del seu disc Reflections, un títol que, per cert, ja és tota una declaració d'intencions i que inclou aquesta visió renovada de la música de Perota, compositor de l'Escola de Notre-Dame de París. I ara, quan passen 3 minutets de 8:45 del matí, és el moment de posar-nos encara més melancòlics, de deixar-nos portar per la melangia de l'àlbum de la setmana, un disc del segell Alfa que el baríton Konstantin Krimal i el pianista Amiel Bushakevich han dedicat a Johannes Brahms i Eusebius Mandichevski, un disc que, Esther, ens encanta i fins i tot n'hem rebut alguns comentaris dels oients que també l'estan gaudint.
1: Doncs sí, la veritat és que quan et trobes amb àlbums com aquest, Melancholie, en romanès, es fa difícil triar les peces per poder-les gaudir des del principi fins al final, perquè l'ideal seria poder-lo posar tot clar, el disc. Però això ja sabem que no pot ser perquè ens menjaríem exactament 1 hora i 14 minuts del programa. I no pot ser. Però perquè el gaudi sigui més profund, primer sentirem 2 Lieder de Johannes Brahms, seguits més endavant també 2 peces més de Mandichevski. Dels 2 compositors és evident que Brahms el tenim més present. Qui més qui menys coneix una part o bona part de la seva biografia i els seus Lieder estan molt ben documentats. I no són pocs els Lieder que es conserven, gairebé uns 200 que Brahms va compondre durant mig segle. Els últims que va escriure van ser els 4 cants seriosos opus 121, un any abans de morir. Segons Gustav Jena, Brahms mesurava la qualitat de les cançons, entre altres coses, per si es podien xiular o no.
0: Ah, no em sembla mala estratègia, també.
1: No. Bé, si funciona o no, amb totes les peces que interpreten ja ens ho direu vosaltres, però sí que en els Lieder de Brahms hi ha una viva interacció entre la cançó popular i la cançó culta. I els 2 Lieder que sentirem són Sommerabend, tarda d'estiu, el primer Lied opus 85, i després O Kille Wald, o Bosc Fresc, que és el tercer de l'opus 72. De moment, amb el primer Lied ens situarem en una tarda d'estiu. Diu, quan es fa fosc, el capvespre d'estiu s'estén damunt els boscos i els prats verds. El cel blau, la lluna daurada resplendeix amb una flaire refrescant. El grill canta al rierol i quelcom es belluga a l'aigua. El caminant sent un xipolleig i un alenar en el silenci. Allà, tota sola al rierol, la formosa nàiada es banya. Els braços i el bescoll, blancs i encisadors, brillen a la llum de la lluna.

0: Aquest disc, Esther, està agradant molt, això és així, per tant, no hi ha res a dir després d'aquests dos Lieder de Johannes Brahms, Sommerabend i O Kühler Wald.
1: Pel que fa a Eusebius Mandichevsky, ja vam dir que, tot i ser 24 anys més jove que Brahms, van coincidir a Viena, on va començar els seus estudis a la capital germanística, a la universitat, i classes particulars de composició amb Gustav Nottebohm, deixeble de Mendelssohn. I ves per on, Brahms formava part de la comissió que li va concedir la beca necessària. Durant la dècada de 1880, Mandichevsky es va poder establir com a director i compositor. Es van publicar

Publicar Lieder, obres corals i dos cicles per a piano sobre temes de Händel, amb molt bones crítiques. No obstant, la seva principal professió va ser la musicologia i l'ensenyament. El 1887 va ser arxiver...

0: En sentirem dues de les cançons romaneses, Opus 7, de Mendichevski, que són primer enregistrament mundial, que això ens agrada molt, i que el baríton Constantin Krimal doncs, canta en la seva versió original en romanès.
1: Així és, perquè quan es van publicar a Viena, recordem-ho, el 1885, es va fer en romanès i també en alemany. I les dues cançons que sentirem d'aquest opus, de les 18 que la formen, són la 9, Nena bonica, i la número 13, titulada Serenitat i tempesta.

0: Digue'm d'on vens, amb el somriure als llavis, amb ulls tan vius i nobles. Quin àngel tan feliç t'ha dut des del cel i aquí, sobre aquesta terra estranya, t'ha deixat. Tu ets una aparició, un encís daurat, un somni de felicitat, un àngel digne de lloança. Del cel ets una meravella i dolça és la teva veu, com una santa pregària quan sona l'hora amarga. Això és el que deia aquesta cançó preciosa. Estàvem aquí que no podíem.
1: Estem aquí sense paraules, bàsicament.
0: És la número 13 de les 18 de l'Opus 7, d'aquestes cançons populars, d'aquestes cançons romaneses d'aquest compositor, Eusebius Mandichevsky, i l'anterior era la Nena Bonica, la número 9.
1: Doncs quina descoberta, és realment meravellós poder entrar en contacte amb aquest tipus de repertoris. Recordem la referència del disc, que és Melancolie, amb obres, ja ho sabeu, Johannes Brahms i Eusebius Mandichevsky, un nom que ja no podrem oblidar, ja ens ha quedat aquí gravat al cor, i eren el baríton Konstantin Krimal i el pianista Amiel Bouchakevitz, amb un disc que ha publicat el segell Alfa, i la bona notícia és que encara ens queden 2 dies més
0: doncs sí.
1: Per continuar-lo escoltant.
0: 2 dies?
1: 2? No, un! Aquesta setmana curta! Oh, és
0: llàstima,
1: bona notícia,
0: llàstima.
1: Però no tant. Què hi farem? Doncs sí, demà hi tornem, amb l'última immersió en aquest disc de la setmana. I ara és el moment d'un altre retrobament, en aquest cas amb la nostra companya Lourdes García. Bon dia, Lourdes!
2: Bon dia, com esteu?
0: Bon dia.
1: Molt bé, avui no tenim aquí present a l'estudi físicament. Jo no sé si has pogut escoltar aquest lead que acabem d'emetre ara mateix.
2: He escoltat els 4 leads i és una meravella, Esther. Clar, és que quina preciositat. Vull
0: sí,
2: dir que
0: no?
2: El retrobament no podia ser millor. Ai... Sí. La vida coral, tornem de vacances.
0: Sí, que la Maria ja ho avançava una mica abans, al principi, en el sumari, que deia que aquesta temporada hi haurà una mica de canvis, no?, pel que fa a la secció.
2: Sí. De moment, tornem a posar-nos en marxa.

0: Doncs bé, després d'aquest estiu tan intens de Can Coral, com deies, he estat rumiant molt i farem molts canvis en aquesta, molts tampoc, però jo m'ho passaré, jo crec, si ja m'ho passo bé, m'ho passaré molt millor.
1: Clar, no facis tants canvis que la secció ens agradava, vull dir, a
0: Sí,
1: veure si
0: és
1: ara
0: que
1: li
0: la
1: dones
0: secció no
1: tota la
0: canvia de
1: volta.
0: nom. No, la secció no canvia de nom, per tant, és la mateixa secció, Vida Coral. I el que passa és que posarem al centre, doncs, en els cantaires, en les cantaires, en les corals, no? Trepitjarem territori, us ho explicaré, us ho aniré explicant durant la secció d'avui, perquè dic que avui farem una mica de presentació de tot plegat. Però abans de res, jo us vull explicar la meva història.
1: Que estrany. Ha vingut la Lourdes a hablar de su libro, eh? Avui també.
0: Tota
1: Molt bé, molt bé.
0: Tota l'estona. Ester,
1: Digues.
0: com ha anat? Has vist concerts corals aquest estiu? Com us ha anat l'estiu? Com...
2: No he vist concerts corals, però sí que he continuat gaudint de la música.
0: Oh, i tant. Això
2: Això sempre.
0: mai, eh? Sí.
2: I tu? Jo
0: Jo,
2: segur que sí.
0: Intensíssimament, fins que el cos ha dit prou. Doncs bé, jo he participat al Festival Internacional de Cant Coral de Barcelona. Més específicament, vaig estar assistint al taller de música filipina amb el director dels University of Santo Tomás Singers, en Fidel Calalang Júnior, que ha estat un luxe, va ser preciós. És un pedagog que et cuida molt al detall, vam aprendre moltíssim. Al mes d'octubre torna amb el seu cor en una gira molt curteta, que serà molt bonic perquè cantaires que han passat per aquest cor universitari durant tota la història, des dels últims 35 anys, que viuen arreu del món, doncs es retrobaran per tornar a cantar, en aquest cas, Catalunya i Alemanya, vull dir que, i València també. Vull dir que serà superbonic. Doncs, després d'això, vam seguir fent assaig fins al 30 de juliol, que vam participar amb un dels cors al cicle de concerts d'estiu de Cant Coral que fan a Viladecavalls, organitzat pel Cor Sant Martí. Després, a mig agost, ja vam tornar a començar els assaigs corals perquè a Sant Quirze, el cap de setmana passat, hem estat de festa major.
1: Per tant, no has parat, en
2: No.
1: realitat. Has parat aquest.
0: No sé què estàs dient, Maria. Jo sóc una persona molt tranquil·la que no treballo gaire i no... Doncs, a més, aquest any a la coral, una de les corals que dirigeixo al poble, però a més és la coral a la que jo vaig iniciar el meu recorregut com a cantaire, fan 125 anys. I només començar el curs, ha estat festa major i, per tant, hem inaugurat una exposició, hem fet el pregó de festa major, hem fet el concert de festa major, hem
1: Oh.
0: signat el llibre d'honor del poble,
1: Caram.
0: estem preparant els actes de la Diada i organitzant concerts i més concerts. Per tant, aquesta tranquil·litat que he tingut a l'estiu, que no hem fet gairebé vida coral, doncs continuarà durant aquest
1: No
0: curs.
1: has dit el nom de la coral, que els volem
0: És la...
2: felicitar.
0: Clar, ai, és que clar, em fa vergonya. La Societat Coral Il·lustració Artística de Sant Quirze del Vallès.
1: Doncs per molts anys, per molts anys.
0: Moltíssimes gràcies.
2: Home,
0: És que
2: 125 anys no són pocs, eh?
0: 125. I a més, el centenari, jo hi era ja. Vull dir que
1: Ai,
0: fa...
1: que ens fem grans, Lourdes.
0: Fort, eh? No, però era molt petita, tenia 2 anys o tres.
1: Clar que sí, segur, a cada pota gairebé.
0: Tal qual. Doncs bé, no parlem més de mi. Què us sembla si us explico ara sí una mica més dels canvis que hi
2: Va.
0: haurà a la secció aquesta temporada?

Com ja us avançava abans, aquesta vida coral farem treball de camp. I és que aniré a visitar poblacions de Catalunya per veure com és la seva vida coral. És que em flipa molt, perquè, clar...

0: Tindré una sort d'anar a veure corals diferents, d'anar a veure com treballen, potser anar a veure concerts, xerrar amb la gent. I en aquest any que m'enganxa el 125è aniversari, que estic impregnada d'història del poble i de la coral i sóc superconscient de la responsabilitat que això comporta, no? De sobreviure 125 anys vol dir posar la cultura i la música per sobre de moltes, moltes coses, no? I llavors això, doncs anar a veure a cada població. No tindrem suficients programes per veure totes les poblacions de Catalunya.
1: Queda clar que no, però farem el que podrem.
0: Però sí, llavors, clar, algunes tenen corals d'estils molt diferents. Hi ha pobles petits amb una tradició coral molt arrelada, no? Com pot ser Puig-reig, per exemple, que és un poble molt petitó i allà hi ha un gran moviment. O hi ha pobles on antigament hi havia coral, però ara s'ha perdut i ja no canten. I aquí això em trenca l'ànima i, com ja sabeu, un dels meus objectius vitals és fer que tothom canti. Potser en aquests llocs, doncs, intentarem fer alguna cosa per revifar aquesta vida coral.
1: Oh,
0: No
1: estaria
0: sé.
1: molt bé,
0: Recuperar la
1: això.
0: memòria, veure com va anar,
1: Sí,
0: què va
1: i
0: passar.
1: tant. Clar, veure el què, potser organitzar algun concert o veure o fer una crida a directors i directores de la zona. Que bé.
0: No sé, vull dir que, mira, tinc moltes ganes de fer molta... Com si hagués de canviar el món, eh? Però... A la que ens hi posem, ens hi posem.
1: Clar que sí.
0: I també hi ha una part molt interessant d'això que us comentava de relacionar-se amb la història, que és conèixer les persones que han fet créixer o mantenir el cant coral en aquests indrets, no? Referents musicals, persones que potser, jo què sé, la meva besàvia va guardar durant la guerra l'estendard del cor on cantava, no? Doncs aquestes coses, sembla que no, però vol dir que allà hi passaven coses, no? En aquella família. Per tant, aquí començo amb la crida, si teniu anècdotes interessants, divertides. Penseu que seria bonic que jo vingués o que em posés en contacte amb vosaltres. Poseu-vos en contacte cantaires de Catalunya, poblacions de Catalunya. Podem recordar el
1: I
0: telèfon, el
1: tant.
0: contacte del programa?
1: 627 480 116. 627 480 116.

0: doncs avui que estrenem aquesta vida coral itinerant, he demanat ajuda a la persona que no tinc dades, però tampoc tinc dubtes, que més quilòmetres ha fet per veure concerts corals a Catalunya. Si sabeu d'algú que no... que creieu que en pot haver fet més... I que sigui viu o viva, ens ho dieu. Però jo crec que aquesta persona el rècord el té Montserrat Cadavall.
1: Segurament, eh? Sí, sí.
0: Sí, sí, ha estat més de 20 anys presidenta de la Federació Catalana d'Entitats Corals i és d'aquelles persones que s'estima el món coral i sempre que pot és als concerts. Per ser, justament parlàvem, no?, del concert d'aniversari de la coral del poble i diu, ai, no podré venir, però puc venir a un assaig. Vull dir que una cosa són els concerts, que és del que vam parlar, però també, si contem concerts i assaig, ja jo crec que el rècord serà molt difícil de superar. Doncs li he demanat aquest rècord de concerts per dia o quants concerts pot haver arribat a haver vist en tots aquests anys.
2: Recordo un dissabte que vaig anar a 4 concerts i era un dissabte, diguem-ne, normal i corrent, eh? Això no parlem ja quan estàs en un festival, sigui aquí o internacional, o quan estaves a Can Toni Gros o vas a Tolosa, que llavors tens concerts tot el dia. No, aquella vegada van ser 2 concerts al matí i amb varis cors, i una a la tarda i una a la nit. No és molt habitual, però sí que en aquests 20 anys que vaig ser presidenta de la FESEC, de 2 a 3 concerts cada cap de setmana els tenia. I alguns fent bastants quilòmetres, cosa que ja sé que no és molt sostenible ecològicament, però...

0: Penso que tots els cantaires tenen la mateixa importància. Ens de poder anar-los a escoltar, perquè tothom fa un gran esforç i una feina magnífica, estiguin on estiguin de Catalunya, sigui Amposta, la Seu d'Urgell, sigui un poble petit com Castelldans o Castellserà, sigui Barcelona, sigui Girona o Ulldecona. Tothom té la mateixa importància perquè des de la Federació els hi donem suport i els anem a escoltar. Quants concerts he anat? Moltíssims. És d'aquelles coses que dic que quan em jubili ho vull contar. Ja us ho explicaré llavors.
1: Doncs bé, ja ens ho explicarà. Però,
2: però
1: crec
2: clar,
1: que tindrà molta feina comptabilitzar-los.
2: Sí, no? Sí, no sé jo si aquestes persones tan motivades i tan entregades al servei, no, al final es jubilen mai, eh? També us ho
3: sí,
2: dic.
3: Sí, és però difícil.
2: Vaja.
3: Però
2: no
3: sí que és d'agrair que ella vagi a assistir a tants
2: sí, sí.
3: concerts, perquè, tal com deia, tots els cantaires es mereixen ser escoltats.
2: Que bé.
1: I tant. Jo recordo també, doncs, per exemple, el Manel Cabero, que ha tingut molts alumnes a la seva vida i a gairebé tots els concerts d'alumnes seus o fins i tot a mi, que ens vam creuar molt tard a la vida, doncs també em va dir, nena, quan feu concert que vull venir-vos a veure? Vull dir, però perquè la música coral, l'any passat parlàvem de tota aquesta part social des de la perspectiva del cantaire o del director, però també té aquesta cosa que t'atrapa com a públic, que de la perspectiva del públic n'hem parlat poquet, no? Però a més, clar, la Montserrat, ella cantava els cants com quan va als concerts, canta el cant comú, parla de la importància del cant i sempre parla de que ella és cantaire d'una coral. Li he demanat que ens expliqui quina és aquesta coral.
0: Actualment canto l'agrupació coral Mata de Pere, que és una coral que aquí un any i poc farem el 50è aniversari. Evidentment jo m'hi vaig incorporar, doncs ara potser ja fa més de 25 anys, i bé, és una coral doncs d'un poble que no arribem a 10.000 habitants, però que té molta tradició, que havien existit ja des de meitats del segle XIX diferents agrupacions corals, fins i tot amb el mateix nom, als anys 1950 va existir, primer d'homes, va passar a ser mixta, llavors va estar com parada, però hi va haver un grupet que mai van deixar de cantar Nadales i va ser quan l'any 1978 es va reorganitzar i des d'aquí comptem doncs, la data de l'actual coral. Per tant, doncs, estem molt contents i ara ja començant a pensar en el 50è aniversari. Però jo vaig començar a cantar amb un dels primers cors infantils de Catalunya, el cor infantil de la Coral Agara de Ràdio Terrassa. Fixeu-vos-hi, una ràdio que tenia coral. Quan tindrem la Coral de Catalunya Música?
3: Bona
2: Coral
3: pregunta.
2: De Catalunya Música. Se n'han fet intents i tot, eh? Però no sé,
3: sí,
2: no sé
3: per
2: què
3: Nadal
2: dir-vos.
3: Fèiem la nostra petita actuació per tota la casa, cantant Nadales, però no hem sortit d'aquí.
2: I gairebé millor, segons els resultats, també t'ho dic.
1: I tant. I tant, doncs res, objectiu següent, eh? Vull dir que enguany se'ns multipliquen els objectius, però Coral de Catalunya Música seria fantàstic.
2: Mira, que estan fent 40 anys, no
3: estaria
2: malament.
3: Seria un bon moment.
1: Sí, doncs, clar, ja està.
2: Ja estem concertant una reunió aquí amb la coordinadora.
1: Avui ho estic fent, sí, com avui perquè sóc lluny, però si no ja estaria demanant reunions jo. Molt bé, doncs la Montserrat feia referència a aquesta cançó a l'Esbarzer, que se li enganxa.
2: Això t'ho has saltat, Lourdes.
1: Això
2: m'ho he
1: saltat.
2: Molt ràpida, ara.
1: És que sí, he tingut un problema que ara, mira, ara us explico intimitats de casa. Que no tornaré a fer teletreball mai més.
3: És que és millor des d'aquí.
2: Que consti que avui ho hem fet per previsió d'aquestes pluges, perquè
3: per
2: estàs en una
3: alertes.
2: Comarca en alerta. Per tant,
1: òbviament.
2: És per això que avui no et tenim aquí. Estàs
1: és veritat.
2: Disculpada.
1: Sí, però clar, però això és un estrès molt gran. És la meva primera connexió. I jo tinc un gat i ha apretat una tecla que no havia d'apretar.
3: Ai, el gat. Que fa trepaneries.
1: I llavors, sí, se m'ha passat la... Jo, perdoneu, ara...
3: No, tranquil·la.
1: A la ràdio ha sortit el gat i tot. Doncs això, com us deia, ara ja he fet un spoiler. Quina és la cançó que la Montserrat Cadevall no es pot treure del cap?
0: Home, sempre tens una cançó que se t'enganxa, però a mi em passa amb cada repertori que fem. I a vegades en un assaig és una cançó, l'altre assaig és l'altra. Mira, de l'últim repertori que he cantat la setmana passada, potser l'Esbarzer. Una cançó ben curta, curiosa i...

0: i particular. Doncs bé, ara sí, com dèiem, la cançó L'Esbarzer. Jo quan era petita, els torno a explicar coses de la meva infantesa. Els tiets cantaven a la capella de música Borés de Castellbell i el Vilar. I recordo que, que a l'estiu anàvem a l'assaig amb els tiets i la cançó que més ens agradava al meu germà i a mi, que se'ns enganxava i la passàvem cantant tot l'estiu, era justament aquest Esbarzer de Jordi Domingo i Montviela. Perquè ho té tot, té un ritme juganer, una història inexplorada, té tensió dramàtica i un final obert. Vull dir que és fantàstica. Bé, finalment he demanat a la Montserrat que em doni algun consell que em pugui ajudar de cara al futur d'aquesta secció. Quin poble no em puc perdre?
1: Pots deixar d'anar a cap racó de Catalunya. A qualsevol lloc hi ha algun grupet que canta, alguna coral, i tots són importants per la feina que fan i val molt la pena, doncs, anar-los a visitar.
2: Doncs
1: Doncs
2: ja queda
1: saps.
2: clar, claríssim.
0: A tots vosaltres, quin poble creieu que he d'anar a visitar?
2: Arenys de
0: Quin
2: Mar.
0: us agradaria? On us agradaria que...
3: No ho sé.
2: Arenys de Mar.
3: Jo també aniria molt
0: Arenys de
3: lluny,
0: Mar, eh?
3: Lourdes. Jo també aniria molt lluny d'on
2: Mataró.
3: vius. No ho sé, Mataró no t'ha agafat tan lluny, però tirant cap al Pirineu, no sé, vés a buscar la gent més amagada de Catalunya que canti casa seva i a veure què
0: Això, això,
2: t'expliquen.
0: això,
2: Clar,
0: això.
2: és que a tot
0: Doncs
2: arreu és
0: mira.
2: el que deia ella, que sempre trobaràs algun lloc on hi ha...
0: És que a
2: Ni que
0: tot
2: sigui
0: arreu
2: una
0: hi és.
2: coral, clar.
0: I tant. I si no n'hi ha, perquè jo conec... que sé, o sigui, conec casos d'això de poblacions en els que es vol revifar el cant coral perquè s'ha perdut i però hi ha ganes de tornar-hi, però bueno, ens hi posarem de tot, sí, com sigui, farem molt cas al que diu la Montserrat Cadavall, anirem a tot arreu, passarem per Arenys de Mar, que has dit, Esther,
2: Sí.
0: i pujarem cap al Pirineu i farem la volta, tornarem per la franja, baixarem, no sé, vull dir que no ho tinc tot previst, però bueno, sé que tinc claríssim
2: Faràs
0: que
2: quilòmetres,
0: descobrirem,
2: vaja.
0: farem quilòmetres i
2: Sí.
0: descobriré moltes coses molt boniques, crec.
3: Que
0: Vull dir
3: bé, m'ha agradat
0: que...
3: molt la teva proposta de, si voleu que vingui,
0: Sí.
3: escriviu al programa. Doncs sí, escriviu-nos a tots els matins del món @catmusica.cat o envieu-nos missatgets al 627 480 116.
0: Molt bé. I
2: Com ho
0: la pro...
2: acabem, això?
0: Doncs mira, la propera... Us explico on aniré la propera quinzena, perquè així, si hi ha algú d'alguna coral d'allà, doncs que també pugui, ara que la Maria ha
2: Clar.
0: recordat el telèfon, que puguin dir, ep, que no deixi de passar per aquí. I me'n vaig a propet de casa meva, al Vallès. Anirem a Terrassa, que és una ciutat que és la que té més corals per habitant de Catalunya, segons diuen.
3: Tens molta feina, doncs.
0: Sí, tenen tantes corals que han fet una federació de corals de la seva ciutat. Doncs bé, com que dèiem, ens acomiadem amb música sempre, no? Doncs, com es diuen els castellers de Terrassa?
3: Els Minyons de Terrassa.
0: Els Minyons, molt bé. Doncs m'acomiado justament amb un tema que junta les dues coses, perquè el tema es diu Ai, Minyons, que aneu pel món. Per tant, els Minyons de Terrassa i jo me n'aniré pel món.
3: Molt bé, i el que volem és que d'aquí 15 dies vinguis aquí, que ens agrada més tenir-te a l'estudi.
2: Si
0: A
2: és
0: mi també
2: possible, sí.
0: m'agrada més. Estem d'acord.
2: Que vagi
0: Sí,
2: molt bé,
0: sí.
2: Lourdes.
0: Moltíssimes gràcies igualment. Adéu.
2: Adéu.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
2: Tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
3: En la història de la música hi ha personatges que ben bé valen una novel·la, tot i que podríem preguntar-nos si, de fet, tots podríem ser-ne protagonistes per uns motius o altres. Però sí, vides de novel·la o de pel·lícula, com és el cas de l'autor amb qui continuarem, Joseph Boulogne Chevalier de Saint-Georges, violinista, compositor i una de les personalitats més singulars de la França dels anys de la Revolució. La seva vida va quedar recollida a la pel·lícula Chevalier l'any 2023. Mai no sabrem fins a quin punt la mirada de la càmera s'acosta al moment real en què s'inspira, o més aviat a la nostra pròpia mirada, però sí que la pel·lícula deixa una banda sonora que posa de relleu el repertori de l'autor. En recuperem el primer moviment del seu concert per violí en sol major, opus 8, número 2, amb Randall Gusby, la London Contemporary Orchestra i la direcció de Chris Bowers.

una mirada sonora a la cort de Maria Antonieta a França. Aquesta finestra en el temps ens l'ha proporcionada la música de Joseph Boulogne Chevalier de Saint-Georges, violinista i compositor amb una vida que sovint passa fins i tot per davant de la música cavallegà. Música com aquesta, el primer moviment del seu concert per violí en sol major, opus 8, número 2, que hem sentit amb Randall Gusby, la London Contemporary Orchestra i la direcció de Chris Bowers. I de tota aquesta opulència daurada, passarem a un registre molt més íntim, el de la cançó. Ho farem amb un nom que també va quedar recollit contingut durant massa temps, el d'Alma Mahler, l'autora d'aquesta peça, Die Stille Stadt, que evoca una ciutat silenciosa que causa impressió en un viatger, però que acaba per sorprendre'l amb el so lluny d'una pregària cantada per nens. La canta Barbara Hannigan, acompanyada per Rein Verdeleu, des del disc Vienna, fin de segle.

Una obra que desprèn llum i vitalitat. El Nonet de Bohuslav Martinů, compositor txec, que en el moment d'escriure'l, allà pel 1959, doncs es trobava en un moment de seguretat i de maduresa creativa amb un llenguatge propi molt establert, sens dubte. La interpretaven Wolfgang Schulz, Karl Leister i altres músics de l'ensemble Wien Berlin. I abans d'arribar a la conversa d'avui, una mica de música de Beethoven, al final del seu trio en piano número 7, l'Arxiduc, en una versió força recent de tres amics i referents com són el violoncel·lista Yo-Yo Ma, el violinista Leonidas Kavakos i el pianista Emmanuel Ax.

0: tots els matins del món. Pensaments, melodies i cafè.
1: Hi ha persones que descobreixen una passió i la viuen intensament, i n'hi ha que, gairebé sense adonar-se'n, acaben construint tota una comunitat al seu voltant. Aquest és el cas d'Aitor Lenniz, una figura clau de la comunitat del ball swing i l'indie hop a Barcelona. Fa més de 20 anys que balla, ensenya i participa en la divulgació d'aquesta cultura. Ha estat professor en festivals i workshops a Catalunya, la resta de l'estat espanyol i també a l'estranger, i és membre fundador de l'escola Barcelona Swing Cats, al barri de Gràcia. Actualment combina la dansa amb una altra de les seves grans passions, la música. Bon dia i benvingut, Aitor.
2: Bon dia.
1: Amb un currículum com el teu, podríem pensar que provens d'una família de ballarins o músics, però en el teu cas no és així.
2: Res a veure, la meva mare mestra i el meu pare enginyer, o sigui que...

0: res a veure.
1: Res de res. Però sí que hi va haver un membre de la família que podríem trobar-li un lligam, no?
0: Sí, jo recordo de petit el pare de la meva mare, el meu avi, ell tocava la guitarra i el

0: d'ell, que també, curiosament, era deixat, però després ella em va comprar un altre, en fi. La qüestió és que jo no vaig arribar a tocar mai el llaüt, ell el tocava, i jo de petit de vegades l'acompanyava, feia quatre acords amb la guitarra, i l'acompanyava, i això, el... sí, sí.
1: Però el teu pare, ai, el teu avi matern,
0: sí,
1: per cert, també feia alguna cosa de ball, no?
0: Doncs sí, jo en aquest cas no el vaig veure mai ballar, però sí que m'explicaven que al poble de joves, doncs, amb una dona del poble, doncs es veu que eren els únics que sabien ballar. I llavors, quan hi havia festes o alguna cosa, doncs posava música i ells ballaven.
1: És a dir, que d'alguna manera podríem dir que, explicant-te totes aquestes històries sobre el teu avi, no sé si va ser una manera d'introduir-te, de tu fer-te la pel·lícula mentalment i introduir-te al coquet de la música i el ball.
0: Podria ser, sí, sí. De fet, a mi, ara pensant-ho ara mateix, em sap greu perquè ell no m'ha veure mai ballar.
1: Oh!
0: Sí, sí, ell va morir abans de que jo ho comencés a ballar, perquè ja vaig començar ja una mica de gran. Però sí que des de tota la vida m'ha agradat ballar. O sigui, quan surts amb els amics i tot això, doncs hi ha el típic que estan allà a la barra que no es mouen, i a mi sempre m'agradava ballar.
1: No és el
0: ballar.
1: Teu cas.
0: No, no és el meu cas. A mi m'agradava ballar, sí, sí.
1: La música, ara ho comentaves, que el ball va venir més tard, ja en parlarem, precisament la música sí que va venir abans del ball.
0: Sí, de petit els meus pares em van dir, escolta'm, que t'hem apuntat a una escola de música perquè prenguis música. I jo em vaig quedar així i dic, ostres, no m'ho esperava això, no sé què. Dic, bueno, no et preocupis, tu proves un dia i tal, i jo segur, no sé, bueno, jo no recordo aquesta anècdota, m'ho han explicat. Però es veu que em van dir, sí, no et preocupis, que tu proves un dia i si no t'agrada, doncs no tornis. I es veu que era mentida, que ja m'havien inscrit al curs. Però jo vaig anar allà i es veu que em van dir, no li diguis res al nen, si no pregunta, tu no li diguis res. I jo no vaig dir res. Em vaig anar allà i ja em va agradar tant que ja no em vaig ni plantejar de si continuava o no continuava. Ja vaig dir, bueno, quan és la següent classe? Perquè em va encantar.
1: Molt bé. I vas estudiar instrument?
0: No, vaig fer tot el que és el solfeig, em vaig fer examinar el conservatori i tot això de lo que és el llenguatge musical, però instrument no vaig arribar a fer perquè piano... requeria tenir un piano a casa, que era una casa petita, no hi havia el piano, i a mi m'agradava, hagués sigut una bona opció, i llavors vam dir, bueno, doncs anem a provar amb la guitarra. Llavors, amb la guitarra, sí que vaig començar a fer unes poques classes, però de seguida els vaig dir als meus pares, no vull continuar perquè m'avorreixo moltíssim, perquè són aquestes classes, doncs, molt clàssiques, de que t'asseus allà, la postura... El coll ben amunt, tal, i era en plan, ostres, porto mitja hora de classe i encara no he tocat ni una nota. I llavors era allò que portava tres classes i dic, pràcticament només he fet la, la, la, saps? Vull dir, no. I dic, ostres, jo vull fer acords, vull fer una cosa més divertida. Ara pensant-ho, dius, home, potser segur que hi hagués hagut classes més d'aquest estil, però en aquell moment vaig dir, és
1: no
0: igual.
1: No tenies paciència, tu volies tocar ja.
0: Exacte, no tenia paciència.

0: Doncs Aitor, ara hem entrat en aquest univers musical que és força diferent del que se't planteja tu diàriament dins d'aquest món del swing i de l'indie i de més. I és que els que veniu, que no us dediqueu estrictament a la música clàssica, com és el teu cas, ens agrada fer-vos jugar una miqueta i plantejar-vos algunes peces, algunes obres, per fer-les una mica com a disparador de conversa i veure on us porten. En aquest cas, t'hem passat algunes peces i entre elles doncs, aquesta que sentim, que és Wanderers, la compositora és Sarah Henderson i el conjunt és el conjunt vocal Tenebrae. Així a primera escolta, què t'ha dit?
1: D'entrada, la cantant és espectacular. Una veu molt fina. A mi m'agrada molt com les veus netes, que no fan excessius trinos, no? Que és allò perquè massa carregat. I m'agrada molt i em relaxa moltíssim. Bàsicament, el que m'ha donat és pau i relaxació, allò, una cosa molt, molt tranquil·la. I relacionant-ho amb el ball, estava pensant de que a mi, un dels balls que jo ballo és el blues dance, també ara s'ha posat de moda el fusion, que seria ballar, diguéssim, amb qualsevol tipus de música, i ja, per exemple, amb aquesta música que no és blues, doncs jo ballo

0: Seria allò amb una sala amb molt poca llum, amb un ball tancat, amb els ulls tancats i fent moviments molt, molt suaus. Hi ha una cosa que s'anomena microblues, que és moure't tan poquet que des de fora una persona que està una mica lluny pràcticament sembla que no...
1: Es pensa que no et mous.
0: Et pensen que no es mous. I estàs allà com movent-te molt poquet, la qüestió és estar molt, molt, molt relaxat i aquesta cançó és per un moment d'allò de molta, molta tranquil·litat i molta pau i estar amb una persona, doncs, abraçats i moure's molt, molt lentament.
2: M'encanta que li hagis trobat moviment amb això.
1: Sí, no?
0: Sí. Perquè, exacte, sí, una relaxació molt, molt, molt petita i molt suau.
2: Dèiem que aquest tipus de músiques que et proposem poden estar allunyades del teu dia a dia, però en el cas de la música coral sembla que no és del tot així, oi?
0: No, doncs, de fet, abans comentàvem que de petit em van apuntar música, sense fora de la meva voluntat, però em va encantar. Però després, un cop vaig a fer els exàmens i tal, ho vaig deixar i ja està, mai més vaig fer res. I després, quan vaig acabar l'institut, una companya de l'institut em va dir «Escolta'm, que jo canto el juvenil de l'Orfeu Gracienc i ens falten nois. Tu no t'agradaria, tu que cantes i tal, una mica t'agrada cantar i tal?» Diu, no, voldries provar-ho? I dic, ui, ara posar-me una coral, en plan, quin rotllo això, no? I va dir, va, no, no passa res, va, acompanya'm un dia a un assaig, et quedes allà, mires l'assaig, a veure
2: això
0: si t'agrada.
2: Això és la trampa, de la gent sí. De les corals, com sou.
0: Ens enganyen.
1: Vols venir?
0: I vaig allà a un assaig i em va encantar, o sigui, però moltíssim. I vaig dir, jo m'apunto ja.
1: Què diries que et va atrapar?
0: No sé, les harmonies de sentir diferents veus totes juntes fent un so, no sé, em va encantar bueno, la bona música de qualsevol gènere m'encanta. Llavors, a més a les corals normalment fan música bastant variada, no fan només música clàssica, música barroca, música tal, i més les juvenils que també fan més variat. I realment a vegades em pregunten quin gènere de música t'agrada més. Doncs jo a vegades dic la que sigui bona, perquè, clar, cada música és per un moment diferent. Llavors, et pot agradar, òbviament, més una música que una altra, però, segons el moment, doncs, pot haver-hi música d'un estil que no t'agrada gens. De fet, a mi, per exemple, en l'institut m'agradava el reggae i m'agrada, per exemple, Bob Marley com un altre, no? I m'han dit, va, doncs et regalem un doble disc del Bob Marley. No em va agradar gens, era horrible. Perquè la majoria de cançons no em transmetien res. En canvi, altres més conegudes d'ells sí que eren bones. Sí. Doncs aquí a l'Orfeó, en el juvenil, doncs bueno, les peces que feien era preciós. Era
1: clar,
0: preciós.
1: Vas començar en el juvenil i després vas fer el salt ja al cor gran, a l'Orfeó.
0: Sí, clar, jo vaig entrar en 17 i amb 18 crec que ja et tocaven els grans, però es va crear un grup tan bonic en el juvenil que vam demanar si ens deixaven estar un any més en el juvenil, perquè si no, els que ja fèiem 18 marxàvem un grup gran de cop
2: i
0: es quedaven els més jovenets que encara no tenien la veu molt encara ben situada. Llavors ens vam quedar un any allò per acabar-los de...
1: Que maco.
0: I sí.
1: Clar, et va agradar tant que vas estar-hi, déu-n'hi-do, 12 anys o més?
0: Sí, en total, sí, més o menys uns 12 anys.
1: Uns 12 anys. És evident que, per tant, aquesta etapa a l'Orfeó Gracienc et va donar una bona formació vocal i també musical, a banda de poder actuar en escenaris com, per exemple, el Palau de la Música Catalana, l'Auditori o la Catedral de Barcelona, entre d'altres. On ha quedat ara el cant coral?
0: A la meva vida? Bueno, estar allà és una de les coses que he fet i sempre, de fet, me'n recordo... És a dir, jo ho vaig deixar perquè jo quan vaig començar amb les classes de swing cada vegada tenia més classes i no podia compaginar-ho, no?, amb els assajos. Però recordo que un dia, quan encara estava... ja no estava a l'Orfeó, un dia vaig passar per davant i estaven assajant. I el director estava allà, em va veure i li vaig fer una senyal en plan, puc entrar? En plan allò, perquè estàvem fent una cançó que m'agradava molt i me la coneixia.
1: Quina?
0: Crec que era el Madrigal de Taltavull, diria. I vaig entrar allà i, ostres, m'ho vaig passar superbé, perquè és allò de tenir un peu sempre allà posat.
1: Molt bé. De tota manera, també cantes.
0: Canto,
1: no en
0: canto
1: coral,
0: també.
1: Però sí amb la teva banda.
0: Sí, exacte. Tinc una banda de swing que es diu Die Swing Band. I res, sóc el que li diuen el band leader, és a dir, que faig el repertori una mica, decideixo una mica quins temes es fan, i m'encanta perquè tenir un grup de música que toquen i tu poder cantar, m'encanta.
1: Tenim un petit fragment perquè la gent, els oients, sàpiguen quin tipus de música feu.

0: Tu n'ets el fundador, ets també cantant principal, en aquí no et sentíem, però també cantes i interpretes, toques diferents instruments. Digues quins.
1: Sí, a veure, l'instrument principal en el grup és la veu, però després també toco el trombó, això és el que seria més normal, per dir-ho així. I després també faig casú, bueno, en català es pot dir mirlitó, també. És un casú, és, per la gent que no ho sàpiga, és com un... com una mena de...
2: No sé com un xiulet,
1: com
2: no?
1: Un xiulet,
2: sí. Xiulet.
1: Però que en realitat pots fer melodia, no? El que passa que és una mica estrident i llavors has de... hi ha gent que toca el casú, és a dir, per saber tocar el casú has de saber cantar, si no, no funciona. I després has de saber una mica projectar la veu, perquè si no el so és bastant lleig, el so de l'instrument. Llavors, si no ho fas allò amb molt de cos, queda... llavors has d'intentar dissimular aquest... Això seria una cosa, el casú. Després hi ha el xiulet,
0: sí,
1: que bueno, en anglès diuen whistle, que seria el meu instrument des de petit. Jo tota la meva vida he xiulat.
0: Xiulant.
1: Sí, és la meva especialitat, diguéssim.
2: L'any passat vam entrevistar una xiuladora professional. Sí.
1: Doncs, de fet, moltes vegades m'han dit, escolta, et podries presentar aquí o allà i tal.
2: Tot és començar, ella, ens ho va dir ella, vaja.
1: Sí. I res, llavors xiulo també a vegades. No és que xiuli molt en el concert, però a vegades faig un solo o alguna cosa així. I després també l'harmònica invisible.
0: L'harmònica invisible.
1: Clar, la gent em diu, escolta, és que no l'he vist, l'harmònica aquesta. Clar. Clar, és que és invisible.
0: És que
1: no
0: la fas tu,
1: veure.
0: Com qui fa la trompeta, no?
1: Exacte, la faig amb la veu. Sí.
0: Quan estàs tocant, però, en aquest cas el trombó o qualsevol d'aquests altres instruments, sobretot el trombó, i veus la gent, perquè clar, vosaltres feu concerts amb gent ballant, però també concerts normals, en què la gent no balla, però en aquells en què la gent balla, no tenen ganes de deixar el trombó i baixar baix a ballar?
1: Sí, de vegades sí. O sigui, quan estic tocant amb el trombó, no, perquè estic concentrat, perquè tampoc porto molts anys amb el trombó, llavors he d'estar allà concentrat amb el que estic fent, però en el moment que ja deixo de tocar o el que sigui, a vegades el meu cos em demana ballar, sí.
0: Clar, quan estudiaves deies volies el piano, però era massa gran, vas començar amb la guitarra, però et vas avorrir, però el trombó... Sí que el vas aconseguir. El que passa que era un somni teu poder aprendre el trombó.
1: De fet, el trombó feia molts anys, però molts anys que jo deia a la meva família i això, els deia, ostres, aquest instrument m'encanta, un dia el vull aprendre i tal, però no trobava mai el moment. Fins i tot em van arribar a regalar un trombó.
0: Ostres.
1: I no el vaig tocar, perquè no tenia temps, allò que no trobes mai el moment, i dic, ostres, clar, això no sona. O sigui, jo feia així,
0: sí,
1: no sonava
0: clar.
1: Res, clar, has de
0: no és fàcil, no.
1: I no trobava mai el moment, Llavors va arribar van passar però molts anys, com 10 anys o així, sense tocar-lo. De fet, vaig fer una classe amb la Rita Payés.
0: Ah,
2: apa, això és començar bé,
0: també ha passat pel
1: clar,
0: programa.
1: No em va servir res perquè vaig fer una.
0: Clar.
1: I no sabia ni com es muntava ni com s'agafava el trombó. I llavors, clar, no em va servir de res perquè vaig passar 3 o 4 anys i no vaig tocar més. O sigui, no vaig fer un dia, una hora de classe. I després, quan va arribar la pandèmia, doncs... va passar un tema, no sé si tenim molt de temps aquí per explicar coses.
2: Tu ho
1: és va passar una cosa, que és que, clar, la pandèmia no es podia fer res.
0: Clar.
1: Llavors la gent de la música, la gent del ball i tot això, doncs, clar, tenien ganes de fer coses. Llavors, quan es va començar a poder obrir, que ara pot sortir a passejar, no sé què, a la Font d'en Fargues, que ja hi havia una esplanada, així com un descampat, que ara ho han arreglat i ho han posat tot molt bonic, però en aquell moment es van començar a reunir uns músics que tenien moltes ganes de tocar. I en el món dels ballarins, algú es va enterar i van dir, escolta'm, que hi ha uns músics que es reuneixen
0: allà.
1: I jo vaig anar allà, a ballar. Llavors ens reuníem allà a ballar i llavors, clar, feien jam sessions. Jo estava allà i vaig dir, ostres, doncs va, em poso jo i em portaré el pròxim dia, em porto un casú. I llavors ara canto una cançó. Llavors vaig començar a cantar no sé què i al final vaig dir, ostres, va, doncs m'animo amb el trombó. I llavors vaig comprar un trombó, el que tenia li vaig vendre a un amic, molt barato, molt més tant, i ara ell també toca el trombó, i vaig començar a posar-m'hi i vaig començar a aprendre així, d'anar a les jam sessions, en plan...
0: De manera autodidacta.
1: Autodidacta totalment, sí.
0: Imagina't.
2: Doncs, si us sembla, ara que parlem de ball i tota aquesta altra atmosfera, sentirem una peça que t'ha acompanyat i no fa gaire temps.

0: Aquí sí que s'han unit els mons, del món clàssic amb aquest món més del swing, i és gràcies a en Joan Terol, Manel Fortià i en Carles Marigó, amb aquest Fugue Me Baby, que és del projecte Swing Bach, que va ser un encàrrec especial, no?, del Barcelona, on tu hi vas poder participar com a ballarí. Com va anar?
1: Doncs mira, ens van dir, escolta'm, fem això, hi ha moltes activitats en el Barcelona, però una d'elles era això, no? Doncs el Carles Marigó va composar uns temes adaptats, diguéssim, amb la base de Bach, adaptats amb aquest ritme, amb aquesta cadència del swing, per fer possible el ball, no? Que tingués energia i ritme i per poder ballar. I llavors ens van dir, escolta'm, per què no veniu allà a l'Hospital de Sant Pau, a l'antic, diguéssim, sí, al modernista, al recinte modernista, i vam organitzar allà una ballada, va venir molta gent a ballar, amb una música seleccionada, no només d'aquesta, sinó de swing també en general, però una mica pensada, no?, amb aquests tocs clàssics o així. I també vam ballar a Catalunya Música una cançó.
0: Sí, sí, es pot recuperar el vídeo, si teniu curiositat.
2: A Instagram, sí, sí, el trobareu. A banda de fundar de A Swing Band, que és la que sentíem abans, també has fundat la Barcelona Marching Band. Quina és la diferència entre aquestes dues formacions?
1: A veure, jo és que, com que us deia abans, no tinc gaire temps, però m'agrada fer moltes coses. Sempre he fet moltes coses i, clar, com que vull fer tantes coses, m'agrada tot tant que vull fer moltes coses. I no tenia temps, de fet, per això us deia que vaig estar més d'una dècada sense tocar el trombó que tenia a casa.
0: Sí,
1: no,
0: però m'agrada perquè no s'acaben de morir les idees del tot. Perquè és
1: exacte,
0: com el tinc a casa,
1: sempre
0: però
1: recupero,
0: ja,
1: sempre
0: és que arribaré, sí, no?, en algun moment.
1: I us deia abans que anava allà a la Font d'en Ferrés i vaig dir, ostres, doncs mira, aniré allà a tocar, i així vaig aprenent a poc a poc, allò improvisant i tal i qual. I vaig dir, clar, però només anant a improvisar no és suficient. I vaig dir, vaig a muntar una marching band. I realment una mica va ser l'excusa de, així tindré un dia a la setmana per assajar i aprendre a poc i practicar. I llavors amb uns amics doncs vam començar allà a la pròpia escola, a Swingcats, doncs vam muntar aquesta marching band. La diferència, bueno, són dos grups diferents. Sí que és veritat que els components del meu grup doncs van estar també a l'inici de la marching band. I una mica, diguéssim que el The A-Swing Band és un grup de música estàndard, per dir-ho així, normal i corrent, i la Marching Band és com un projecte també més col·lectiu, més educatiu, hi ha músics professionals, músics amateurs, llavors es tracta una mica de fer comunitat, i algú que més o menys té un nivell acceptable d'un instrument es pot afegir i no hi ha problema. O sigui, acceptem gent de diferents nivells perquè es tracta de tots junts doncs tocar.
2: I passar-ho bé.
1: I passar-ho bé, sí.
2: I fer que la gent s'ho passi bé, també.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Abans de ballar, la música, el swing, el jazz, era present a la teva vida? S'escoltava música d'aquest tipus a casa teva?
1: Bueno, a casa meva s'escoltava música bastant variada, però sí, el jazz, el swing, era una de les músiques que s'escoltava, però no en excés tampoc. Però a mi va ser una de les músiques que em va agradar. Llavors jo recordo que quan jo ja decidia una mica la música que escoltava, doncs era una de les músiques que jo escoltava.
2: I quan i com va entrar, doncs, el ball a la teva vida? És a dir, quan va començar tot?
1: Doncs va haver una guerra a l'Iraq, a la qual estava el senyor Aznar i companyia, doncs ens hi van posar. I doncs, bueno, una sèrie de joves doncs vam estar protestant, i va haver-hi moltes protestes arreu del país i tal. I en el Pla de Palau, que vam batejar com a Pla de la Pau, per cert, doncs allà es va fer una acampada. I en aquesta acampada contra la guerra va haver-hi diferents activitats, feien xerrades, conferències, tallers, per conèixer la situació de l'Iraq, etcètera, no? I una parella que estava allà a l'acampada ballava en swing. I un dia van dir, escolta'm, els de l'associació de swing a vegades organitzen ballades al carrer, doncs anem a organitzar una ballada al Pla de Palau, doncs una mica per donar suport, per donar visibilitat a aquesta acampada. I van venir allà a ballar i vaig dir, ostres, això m'encanta. O sigui, això m'encanta, perquè aquesta música m'encanta i, a més, a mi m'agrada ballar i aquesta gent està ballant amb aquesta música. Vaig dir, de cap.
0: Doncs ara jo et voldria proposar una música que jo crec que d'alguna manera també conté moviment. A veure si és així. Thank you.

0: Això que sentim és una dansa barroca, per tant, semblaria que anem bé amb el tema de ballar. És de François Couperin, és una alemanda. I jo et volia preguntar si tu, com a ballarí de swing, hi has trobat alguna connexió o quina sensació tens quan l'escoltes?
1: Bueno, jo, com deia abans, a mi les coses bones m'agraden de qualsevol estil, no? I en aquest cas, aquesta música, òbviament, et donen ganes de ballar i t'imagines aquells vestits clàssics,
2: sí,
1: no? La gent ballant. En el meu cas, que no sé ballar aquests estils de ball, doncs faria una mica una improvisació i a mi m'agrada molt ballar en parella. Si hi ha gent que li agrada ballar sol, a mi m'agrada ballar en parella. Uh-huh. És allò, no? És un moviment, també, em dona bastanta pau, és molt tranquil, com l'altra cançó, no tan tranquil·la, sí. Però sí que és allò, un balanceig, un moviment oscil·latori, sí.
0: Sí, és que el balanceig, això, aquesta música barroca francesa ho té molt, perquè es valora molt en les interpretacions el que en diu la inegalité, fent les notes sempre una mica diferents, allò, una mica a més a tres que a dos, o sigui, menys quadrat i una mica més pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, i això sembla que t'hagi d'empènyer, no?, a moure.
1: Com el swing, com el jazz.
0: És com el bam, una mica,
1: exacte,
0: no?, del l'indi, sí. Aquesta sensació d'anar fent rebots i no quadrar-ho mai.
1: Més sincopat, sí.
0: Doncs que bé, que haguem trobat un altre lligam, veus?
2: Ja fa més de 20 anys que et dediques al swing, a l'indi hop, i, clar, jo m'imagino que en aquell moment el nombre de centres, de llocs on poder aprendre aquest tipus de ball no tenia res a veure amb el que trobem avui dia. Ha canviat molt?
1: Home, sí, ha canviat molt, perquè quan jo vaig començar hi havia una escola de ball que estava a Sants, que es diu Ball i Ball, i ja no ja van tancar, i només hi havia aquesta escola que ensenyava en swing. De fet, va ser a Barcelona el primer lloc de l'estat on es va començar a donar classes, uh-huh. També al Sant Sebastià, i no hi havia res més. Potser hi havia algun professor que de tant en tant pel seu compte feia un petit curs, un intensiu, un taller, o potser en un bar un dia feien un taller puntual o coses així, però classes allò regulars, d'una hora per setmana, només hi havia una escola. Avui dia hi ha milers d'escoles per tot arreu, per tot el món, i a casa nostra, doncs, també a Barcelona hi ha diferents escoles, a la rodalia de Barcelona, que antigament no hi havia res, havies de venir a Barcelona, hi ha pràcticament a cada poble hi ha classes de swing, també centres cívics que ensenyen swing solo, que és ball individual, o l'indie hop, que és ball en parella. Vull dir, hi ha molta, molta oferta.
2: I teniu relació entre els diferents centres? A vegades organitzeu algun acte conjuntament?
1: S'ha organitzat alguna vegada algun acte conjunt així de diferents escoles i tal, però no és tan habitual, perquè cadascú té una mica les seves coses. Sí que és veritat que hi ha l'associació, la BCN Swing, l'associació que també la més antiga de l'estat de swing, que es diu BCN Swing, però té una mica l'àmbit de Catalunya, tot i estar aquí a Barcelona. I sí que es fan moltes col·laboracions de les diferents escoles amb l'associació, però diguéssim que dues escoles o tres escoles, independentment, a no ser que sigui un projecte extern que fa col·laborar dues escoles, no és tan habitual, perquè cada escola, diguéssim, organitza la seva festa i la seva...
2: Tothom pot ballar swing o hi ha alguna contraindicació?
1: Sí, efectes secundaris.
0: Sí, que pots anar-hi moltes vegades seguides. Exacte, i no, efectes, no passar per casa.
1: Els efectes secundaris, que són molt perillosos, és, el, per exemple, el que m'ha passat a mi, que és que ho vaig deixar tot per dedicar-me al ball. Aquest és un dels efectes secundaris més importants. I després, que a vegades dorms poc perquè te'n vas cada dia a ballar.
2: Clar.
1: I després no tens temps per dormir.
2: Estàs excitat, massa. Exacte. Excitat.
1: De fet, passa això, que moltes vegades la gent ve de ballar, arriba a la nit i diu, ostres, no puc anar a dormir directament, perquè el meu cos necessita baixar una mica revolucions. Però sí, o sigui, tothom pot ballar, i la prova és, les proves empíriques són les millors, doncs tu vas a una plaça o qualsevol lloc on hi ha swing i veus gent de totes les edats i de totes les condicions. Això no vol dir que sigui un ball fàcil, per això existeixen les classes, perquè és un ball que al principi costa una miqueta, té les seves cosetes, les seves dificultats, però no per això vol dir que no tothom ho pugui fer. I és, com us deia, gent de totes les edats. Ara, per exemple, hi ha una parella a Barcelona que tenen més de 80 anys i estan ballant a totes les festes.
2: Clar, jo em referia, clar, és un ball molt enèrgic, almenys el que jo he vist. Suposo que hi ha, en funció de la música, balles més ràpid, més intensament, o menys, no? Però hi ha molta energia, hi has de posar molta energia. No sé si tens els genolls una mica malament o delicats, si també pots fer-ho.
1: No, a veure, sí que és veritat que hi ha el que s'anomena el bounce, que és aquest moviment dels genolls de baixar, anar movent, però realment és molt enèrgic quan tu fas un show, però quan tu fas una ballada, una trobada de gent que ve a ballar, hi ha música de totes les velocitats, també hi ha gent que potser li fa mal un peu i no balla aquella cançó que és molt ràpida, per exemple. O sigui, una de les coses que a mi em va encantar del swing i també del ball, del lindy hop, és que és una mica com el jazz, que és molt variat i molt divers. O sigui, és música que m'agrada molt, de molta qualitat, però a més és molt variada. Llavors et pots trobar cançons que no tenen res a veure una amb l'altra i això et dona molta riquesa. Llavors, clar, pot haver-hi cançons més enèrgiques, més suaus, més potents, més lentes, més ràpides, hi ha una mica de tot i cadascú balla les cançons que li agrada.
0: Doncs ara sentim una peça per piano i aprofito per presentar-vos un perfil que és que m'encanta.

0: Aquí sí que connectaríem amb el blues i amb aquests moviments de què ens parlaves, però m'agradaria parlar-vos de Madeleine Drink, que és l'autora d'aquesta peça, perquè ella va ser cantant, pianista, compositora, va ser alumna de Ralph Vaughan Williams, per tant, compositora acadèmica, també té tot un repertori de música de cambra, altres gèneres musicals, amb un registre molt més clàssic, no? Però dins de la seva producció, doncs, també hi ha aquest tipus de peces on s'uneix tot una mica, no?, i ens deixa aquest aire una mica de combinar el jazz amb la música clàssica. No sé si havia sentit a parlar, segurament no, perquè és un nom d'aquells oblidats.
1: Madeleine Peru, es diu?
0: Madeleine Drink.
1: Ah, vale.
0: És de principis del segle XX, òbviament, d'aquest moment.
1: No.
0: Però que cap problema, perquè això em va passar a mi fins que la vaig descobrir no fa més de 6 mesos, però em té entusiasmada. Què et sembla aquesta música? Tu creus que la podries incorporar en alguna de les ballades?
1: Primer, com a promo, m'ha recordat a Perry Mason una mica al principi de la cançó. Però sí, aquesta cançó li poses una bateria allò suau amb el plat i tal, i un contrabaix, i és pots ballar blues. Mm-hmm. És que hi ha el que s'anomena blues dance. És una mica, és a dir, es diu així perquè bàsicament es balla música blues, però el més correcte seria dir-hi bluesy, perquè si tu vas a una festa on la gent balla blues, molta de la música que estan posant allà no és blues, sinó és música...
0: No és blues pur 100%,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, pot ser swing lent, o fins i tot altres coses, però que tenen aquesta cadència, però li diuen bluesy.
0: Mm-hmm. Doncs mira, aquesta te la regalem per la propera.
1: Gràcies.
2: Què és el més important si es vol saber ballar bé el swing? Què hauria de tenir present la gent?
1: Bueno, la gent que comença a ballar, de vegades hi ha gent que ho vol fer massa bé des del principi. Llavors, no tenir com molta expectativa, perquè com les coses bones, diguéssim, no s'aconsegueixen en un minut. Llavors, una mica de paciència, entre cometes, de poc a poc, d'anar construint, i el que diuen moltes vegades, no?, gaudir del trajecte, del procés, no només de dir, vull arribar a ballar molt bé. No, també gaudeix poc a poc ara he pres un moviment, ara he pres un altre, no sé què, i poc a poc no te n'adones i els hi passa als alumnes en plan, ostres, m'està costant. I quan passa un trimestre, els dic, mira el que estàs fent ara i el que feies al principi. I ells mateixos es queden, ostres, no sóc conscient de que havia après tantes coses. Uh-huh. Perquè a vegades sembla que vas aprenent i sembla que sigui difícil, però no ets conscient i quan portes 2 o 3 mesos dius, ostres, Déu-n'hi-do el que estic fent.
2: Clar, però no tot només són els passos. Hi ha altres coses importants.
1: De fet, els passos són el menys important per mi. El més important és la connexió amb la parella i la musicalitat. És a dir, ballar és interpretar la música. Uh-huh. Llavors, per interpretar la música, el primer que has de fer és escoltar-la i seguir les coses bàsiques que són el ritme, el feeling que et dona, no?, aquest... I després la connexió amb la parella. Doncs, clar, si tu estàs ballant en parella i no hi ha connexió amb la parella, no us podeu entendre, no podeu ballar junts, cadascú balla a la seva bola, no? Llavors, una mica és aquestes dues coses. Si tu treballes aquestes dues coses d'entendre la música, escoltar-la i eines per poder-la interpretar, i d'una altra banda, aquests dos pilars, no?, de la connexió amb la parella, doncs amb això pots construir la teva interpretació de la música.
2: Va, que encara queda una altra música.
0: Però jo crec que serà l'última, perquè ens acostem al final de la conversa.
2: Sí.

0: què et sembla, així d'entrada?
1: Doncs m'aboca a un prat verd molt gran i allò corrent i donant voltes, no? I amb el vent que et ve, no? És una cosa de... Una música que, tot i que aparentment és suau, té molta energia a dins. Uh-huh. I és això d'anar com corrent, no? En contra del vent, amb molta pau interior, però amb molta velocitat.
0: Que bé, que bé. Música de rebel i una mica en contra del vent, com quan vas decidir deixar de ser arquitecte, no? I dir, doncs ara em dedico a ballar.
1: Exacte, exacte. Sí, sí, va arribar un moment que vaig dir, ostres, no puc estar amb tot.
2: Què els diries a aquelles persones que en algun moment de la seva vida han tingut ganes d'aprendre a ballar swing, però que no ho han acabat de fer?
1: Que mai és tard, sempre trobes el moment. És com tenir un fill, no? Que la gent diu, ostres, ara no és el moment perquè no tenim diners, ara no és el moment perquè no tenim temps.
2: Mai trobaràs el moment.
1: Mai trobaràs el moment. Llavors, tira-t'hi de cap, a la mínima que puguis, perquè no te n'empenediràs, t'ho passaràs molt bé.
0: Doncs Aitor Leniz, moltíssimes gràcies per haver vingut avui a Tots els Matins del Món i per compartir aquesta estona amb nosaltres.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
2: Gràcies.

0: Catalunya Música.
1: Obrir aquesta classe d'improvisació per mi ha estat revelador, perquè alumnes que potser no els hi veies un gran futur musical han esdevingut grans revelacions, perquè els és donar-los un espai per respirar, per no imposar res. Tot és vàlid. L'únic que demanes és que la manera d'expressar-se ho facin amb el màxim rigor. Dono molta importància a com es comença una improvisació i com s'acaba.
2: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Imma Santacreu, pianista i docent.

0: més enllà dels compositors centreeuropeus. Perifèries musicals amb Albert Galceran i Pedro Pardo.
1: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.
2: Tots els matins del món. Música com a acte de resistència.
3: Un quart d'onze del matí i ara ens vestim amb les millors gales i ens disposem durant uns minuts a seure a la platea del teatre perquè tenim a punt l'obertura de la Cenerentola de Gioachino Rossini, la seva visió operística del conte de la Ventafocs i un exemple perfecte de l'estil del seu autor. La sentim amb la versió de l'Orquestra de Cambra Europea dirigida per Claudio Abbado.

Claudio Abbado dirigia aquesta versió de l'obertura de la Cenerentola, música, esclar, de Gioachino Rossini, que aquí interpretava l'Orquestra de Cambra d'Europa i que ens deixava doncs, amb aquelles ganes d'aplaudir. I escolta, que si podeu, ja, doncs aplaudiu, que esteu a casa. I ara passarem de l'esclat operístic a un nom clau en la història del piano, que és el de la francesa Hélène de Montgeroult. El seu mètode d'estudi, la d'instrument, va influir moltes generacions de pianistes i peces com la que ja tenim a punt avancen en el temps trets que després desenvoluparien altres noms com Chopin i Mendelssohn. Sentim-ne el seu estudi per piano número 41 en la versió de Claire Hammond.

No costa gens imaginar per què Johann Sebastian Bach admirava tant a Dietrich Buxtehude. La música d'aquest mestre del barroc ens ha acompanyat en aquests minuts amb una de les cantates que integren el cicle Membra Jesu Nostri, la titulada Ad Pedes. La versió era la dels Bach Solisten de Seül. I continuarem endavant abans d'entrar a l'última secció d'avui amb l'elegia en do menor de Gabriel Fauré, que interpreten la violoncel·lista Jacqueline Dupré i el pianista Gerald Moore.

0: Doncs sempre és un gust tornar a melodies com aquesta, la de l'Elegia en do menor, opus 24, de Gabriel Fauré, i justament també en aquesta versió, la de Jacqueline Dupré i Gerald Moore. I quan ens acostem ja als darrers minuts de programa, deixem passar al nostre següent col·laborador.
1: Escoltem el passat per projectar el futur. Tots els matins del món.
0: Doncs arribats a aquest punt, és moment de dir bon dia. Miquel Massana, bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
3: Bon dia.
0: Quants dies sense veure't, per aquí l'estudi?
2: Molts dies, molts dies. Ja
3: com
2: tenim moltes ganes de tornar. Molt bé.
0: Sí?
2: Curt, molta feina, però molt content.
0: Tu no pares mai, eh?
2: Jo no paro mai, però això està bé.
0: Això
2: està
0: són
2: bé.
0: Bones notícies, en el fons.
3: Clar que sí.
2: I tenia moltes ganes de tornar aquí.
3: I nosaltres de tenir-te.
0: I tant, i nosaltres, com deia l'Ester, de tenir-te de nou aquí, a tots els matins del món. Continuem estirant aquesta secció, Albert de Pi, Blau de Mar.
2: I
0: per on vols començar?
2: Doncs mireu, he volgut començar aquesta temporada amb un personatge tan desconegut com interessant, i aquí ja ho veureu, aquesta secció li deu molt. Però per saber-ne el motiu, us haureu d'esperar vosaltres i els nostres oients al final del programa.
3: El motiu pel qual l'has escollit?
2: El motiu pel qual l'he escollit i pel qual aquesta secció li deu molt. Avui parlem de Rafael Ferrer i Fitó. És probable que aquest nom us soni ben poc o directament no l'hagueu sentit mai, però ja us veureu que té un perfil dels més complets interessants del segle passat. Rafael Ferrer va néixer a Sant Celoni el 1911 i va morir a Barcelona el 1988. I va rebre els primers ensenyaments del seu pare, Josep Ferrer, que era un fiscornaire d'anomenada, i més tard va estudiar també a l'Escola Municipal de Música de Barcelona amb la crem del moment. Solfeig amb Lluís Millet, direcció d'orquestra i violí amb Eduard Toldrà, harmonia, contrapunt i fuga amb Enric Morera...
3: O sigui, és la crem de la crem.
2: És la crem de la crem, això, eh? O sigui que aquí hi ha un xup-xup important. De fet, anys més tard va ensenyar violí en aquesta mateixa institució. Rafael Ferrer es va establir definitivament a Barcelona el 1930, on hi va exercir de violinista. Primer, a la gran orquestra de la primera meitat del segle XX, que és l'orquestra Pau Casals, entre els anys 31 i 39, i a partir del 43, a la recentment creada pel mestre Toldrà, Orquestra Municipal de Barcelona.

0: 1940, quan s'incorpora com a compositor a Dibujos Animados Chamartín i en va compondre una, més d'una vintena. Una de les més reeixides bandes sonores és una pel·lícula que porta per nom Érase una vez, del 1950. Aquí m'estic posant a la secció del Xavier Cervera una mica, eh?
1: Sí, no, l'estàs trepitjant una mica.
0: Però ja veureu que és molt interessant.
2: Però amb això de Dibujos Animados Chamartín ja m'has guanyat una mica.
0: T'he guanyat una mica.
2: A veure per on va.
0: Aquesta pel·lícula la va dirigir José Escobar, el director d'animació. De fet, José Escobar era el creador de Zipizape.
2: Escobar, el de les tires còmiques.
0: Exacte, i d'altres coses importants com Cinescope, per aquells que ens escoltin ja amb alguns anys. Doncs bé, aquesta pel·lícula, Érase una vez, és la història ni més ni menys que de la Ventafoc. I gràcies a una recuperació molt, molt, molt recent, si us sembla, podem escoltar un fragment molt petitet i molt curtet de l'original. Mireu, sonava així.

0: Se sap qui és la cantant?
1: Se sap qui és la cantant?
2: Doncs no ho he trobat, la veritat. Això és una... Clar, el problema d'aquesta pel·lícula és que es va perdre. Clar. Es van perdre els originals. Uh-huh. I, com us deia, el 2022, arran de que aquesta pel·lícula es va considerar per una sèrie d'acadèmics una de les 100 millors pel·lícules del cinema espanyol, es va fer una tasca a la Filmoteca de Catalunya de recuperació. Per tant, és interessant. De fet, hi ha una cosa molt interessant. Clar, això parla sobre la Ventafocs.
0: Sí.
2: L'any 1950, us he dit que es va estrenar aquesta pel·lícula.
0: Sí.
2: El 1950 també Walt Disney presentava La Cenicienta, La Ventafocs, amb la seva versió. Però com que ja havien registrat la marca...
0: Clar.
2: Van haver de posar-li un altre títol, que és Era ser una vez.
0: Aquí l'explicació.
2: Sí,
0: va,
2: sí.
0: Tenim en Rafael Ferrer-Fitó, que és el nostre personatge d'avui. Has parlat d'ell com a violinista, com a compositor...
2: I més facetes. I a més, ara parlarem una mica sobre la faceta de director d'orquestra, que va ser important en aquest camp, també. L'any 62, després de la mort d'Eduard Toldrà i Ricard Lamot de Grignon, va assumir la direcció interina de l'orquestra municipal, i el 1967, quan l'orquestra es va reorganitzar i va adoptar oficialment el nom d'Orquestra Ciutat de Barcelona, OCB...
1: Que ja veiem quin és el camí.
2: Sí, sí. Rafael Ferrer en va esdevenir el sotsdirector, càrrec que va ocupar fins al 1978.
0: Mm-hmm.
2: Rafael Ferrer va dirigir orquestres com l'Orquestra Ràdio Nacional d'Espanya, l'Orquestra Nacional de Madrid, Municipal de València, etc, etc, etc. I en els anys 50 també va dirigir l'Orquestra Simfònica Espanyola en una extensa col·lecció d'enregistraments discogràfics de sarsueles per al segell discogràfic Odeon. Aquestes gravacions van esdevenir versions de referència del repertori líric a Espanya i també en podem recuperar una, i de fet la propera audició que es proposo és una sarsuela, la Generala, de fet, d'Amadeu Vives, dirigida pel mestre Ferrer i interpretant la Maria Espinal, interpretant la famosíssima Canción de l'Arlequín.

0: Tira de la cuerdecita, eh?
1: Divertit, divertit.
0: És màgic, aquest repertori.
1: Aquest
0: també.
1: Repertori és preciós. És preciós. I ell, com us deia, em va gravar moltíssim. No només va gravar sarsuela, també va gravar cançó catalana del seu gran mestre, que és Eduard Toldrà. Uh-huh. I avui us he portat una versió deliciosíssima, que és aquest Canticel d'Eduard Toldrà, dirigit per ell mateix i interpretat per la gran, gran, gran Montserrat Caballé.

0: Mira que has començat dient tot aquest reguitzell d'adjectius, lloant aquesta versió, i pots pensar, n'hi haurà per tant? Doncs sí que n'hi ha
1: Sí que n'hi
0: per
1: ha per tant,
0: tant.
1: sí.
0: Que bonic.
2: És que això és un trinomi preciós, eh? Toldrà, Carner, aquest
1: Exacte,
2: poema preciós de
1: autor del
2: Carner,
1: text.
2: Montserrat Caballé, Rafael Ferrer, això és una delícia.
0: Quines coses més maques que ens portes, Miquel.
2: Preciós. Sempre, sempre tornar a Toldrà sempre són aquelles coses que et fan com tornar a casa. Eh? I... Ai, bé, hem de continuar. Hem de
0: Sí,
2: continuar.
0: s'ha creat aquí com un núvol, que estem tots aquí una mica surant en l'aire, però sí, continuem.
2: Doncs mireu, l'última faceta que us volia parlar avui de Rafael Ferrer és la seva faceta com a arranjador. De fet, va arranjar gran quantitat, sobretot, de peces per piano, i moltes d'aquestes es van gravar. I avui us vull posar un trosset de la conegudíssima i divertidíssima rondalla aragonesa de les 12 danses espanyoles, Opus 37 d'Enric Granados, que ell mateix va arranjar, i l'escoltarem dirigida pel mestre Brotons i l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya.

0: Doncs aquí teníem la faceta que ens faltava de Rafael Ferrer i Fitó, la d'arranjador.
1: Mm-hmm. Sí, sí.
2: I que no és fàcil fer bons arranjaments,
1: no.
2: i que les agrupacions sonin i que prenguin aquest caràcter original de la peça sense perdre el camí.
1: Sí, i com canvia el color d'una peça, sí. Si és un arranjador o és un altre, és absolutament diferent. Bé, doncs, hem vist aquestes facetes ja d'aquest gran personatge com a violinista, com a compositor, director i arranjador, i per acabar, deixeu-me retornar a la faceta de compositor per ampliar-la una miqueta més.
2: Perquè ara què? Resoldrem el dubte inicial?
1: Ha arribat el moment.
0: L'enigma.
1: Ha arribat el moment. I és que un dels camps on va reeixir més com a compositor és en la música per a cobla. De fet, Rafael Ferrer va escriure 29 sardanes i 8 obres lliures, aportant un estil absolutament propi i innovador. I especialment és interessant l'ús, ja ho veureu, que en fa del ritme. I la manera com, i això és una cosa molt interessant, que crec que ajuda molt a entendre aquest personatge, com desdibuixa el topoi de la sardana, aquest famós tots som pops,
0: sí,
1: tots
0: sí,
1: som
0: sí.
1: pops, o pops som tots, pops som tots, depèn...
2: Segons a qui li pregunto.
1: Exacte, i depèn del compositor també. I, molt bé, dic, com ja us he dit al principi d'aquesta secció...
0: El motiu pel qual l'has escollit.
1: La secció li deu molt, i el motiu no és cap altre que una de les seves sardanes més reeixides, amb el permís de Balada Mediterrània o Granet de Blat, és Verd de Pi, Blau de Mar.
0: Que és el títol d'aquesta secció.
1: Que és el títol d'aquesta secció. I, de fet, el títol el vaig triar per aquesta inspiració, sobretot.
2: I ho hem dit moltes vegades, ens encanta aquest títol.
0: Sí, també. Sí.
1: Doncs no és meu, és de Rafael Ferrer Fitó. I crec que ha arribat el moment d'escoltar-la per primera vegada. L'any passat
0: no
1: la vam escoltar, i avui, que comencem aquesta secció, aquesta nova temporada, crec que és bonic acabar... aquesta secció
2: acaba
1: escoltant...
2: Acaba de començar, em sembla molt bé, molt
0: I
2: bona idea.
0: Sí.
1: Escoltant aquesta sardana interpretada per la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, i, com us deia, fixeu-vos sobretot, i d'aquesta manera ja acabarem, sobretot amb aquest ús que em fa del ritme al llarg dels curts i sobretot també dels llargs, perquè quan hi ha el cant preciós de tenora, un cant lluminosíssim i molt, molt, molt, molt delicat, el ritme que hi ha sota no és el ritme típic, però el modulo una mica, per tant, això és molt interessant.
2: Doncs, Miquel, amb aquesta sardana ens quedem, amb aquest Verd de Pi, Blau de Mar. Moltíssimes gràcies per haver vingut un dia més.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Primer dia.
2: Primer dia i no últim. Esperem.
1: I no últim.
2: Esperem, veiem... no, que d'aquí 15 dies ens
1: veiem d'aquí dues setmanes.
0: Que vagi molt bé.
1: Adéu, adéu.
0: Adéu.

0: d'arribar avui al final d'aquesta edició del programa d'avui, dimecres 9 de setembre, concretament. Per tant, mira, déu-n'hi-do quin recorregut hem fet, que hem passat per força llocs diferents, començant per aquella vida coral itinerant que ens plantejava la Lourdes, aquest recorregut de nou per la música catalana amb en Miquel Massana i una miqueta de swing amb el nostre convidat d'avui.
1: Doncs sí, demà més coses, demà últim dia d'aquesta setmana, perquè ja sabeu que divendres és festiu, Diada Nacional de Catalunya.
0: Correcte.
1: Però demà tindrem també el retrobament amb Xavier Cervera, que ens parlarà de cinema, música i cinema. I la conversa de demà serà amb l'actriu Núria Lluansi, que va participar als Stuntmen, i la tindrem amb nosaltres.
0: Perfecte, doncs ja hi parlarem. Moltes gràcies a tots per acompanyar-nos i us esperem demà.
1: Adéu-siau.
2: Més enllà dels compositors centreeuropeus. Perifèries musicals amb Albert Galceran i Pedro Pardo.
3: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.

0: Catalunya Música. A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins al Rudolfinum de Praga per sentir un dels concerts de temporada de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Praga, que interpretarà música del compositor txec, nascut l'any 1979, Ondřej Adamek. A l'inici, Blumine, moviment simfònic de Gustav Mahler, i per acabar, Alexander Zemlinsky, el poema simfònic titulat La Sireneta. Tot això és el que sentirem des d'ara mateix i sota la direcció del britànic Jonathan Nott, nascut l'any 1962 i des d'aquesta temporada el nou director artístic del Gran Teatre del Liceu. Avui el sentirem, però, des de la gravació de la ràdio txeca que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El primer que sentirem en aquest concert són uns 7 minuts de música de Gustav Mahler, originalment el segon moviment de la seva primera simfonia, la que porta per títol Tità. A l'inici eren 5 moviments, però finalment Mahler aquest el va apartar definitivament de la partitura. I aquesta obra, Blumine, se l'anomena així, va quedar oblidada fins que l'any 1966 el biògraf de Mahler, Donald Mitchell, va trobar el manuscrit a la Universitat de Yale. Havia estat guardat per la família de Jenny Feld, una antiga alumna de Mahler, i es va tornar a interpretar sota la direcció de Benjamin Britten al Festival d'Aldeburg l'any 1967. Doncs ara el tornarem a sentir com a obra independent. Blumine, aquest moviment simfònic de Gustav Mahler que ens porta fins al final del segle XIX. La versió és de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Praga i dirigeix Jonathan Nott.

Aquest moviment simfònic que acabem de sentir porta per títol Blumine. És un fragment que havia de ser el segon moviment de la primera simfonia, La Tità, de Gustav Mahler. A l'origen, aquesta obra tenia 5 moviments, el segon era aquest que hem sentit ara, però Gustav Mahler el va retirar de la partitura. No es va tornar a redescobrir fins l'any 1966. El va trobar Donald Mitchell, que era el biògraf de Mahler, i finalment va ser Benjamin Britten qui en va dirigir la reestrena l'any 1967 al Festival d'Aldeburg. I avui l'hem sentit en versió de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Praga sota la direcció del britànic Jonathan Nott, que d'aquesta manera ha començat aquest concert d'avui, concert que es va fer al Rudolfinum de Praga, que ha començat amb Gustav Mahler, amb Blumine, i que ara fa un salt de més d'un segle, perquè se'n va cap a la música nova, la música escrita pel compositor txec, nascut l'any 1979, Ondřej Adamek. Ell és l'autor del concert per a violí i orquestra que sentirem, Thin Ice, el segon concert d'aquest compositor que va escriure aquesta partitura perquè era un encàrrec de Radio França, de l'Orquestra Simfònica de Londres i de la Simfònica de la Ràdio de Praga. L'estrena d'aquesta obra s'havia fet a París just abans d'aquest concert que es va fer a Praga. Aquest concert que us oferim és del 23 de febrer del 2026 i el concert s'havia estrenat a París el dia 8 al Festival Presències amb el violinista Christian Teltzlaff, que és el destinatari d'aquesta obra que al seu moment a França va dirigir Christian Macellaro. Avui la direcció és a càrrec de Jonathan Nott i el violinista continua sent l'alemany nascut a Hamburg l'any 1966, Christian Teltzlaff. Ell és qui ens ofereix amb la Simfònica de la Ràdio de Praga aquest segon concert per a violí i orquestra d'Ondřej Adamek, que és un concert en què el violí, ja ho veureu, fa tot de pizzicati agressius i toque de manera a vegades gairebé percussiva. Ho sentirem de seguida des d'aquesta obra d'Ondřej Adamek que dirigeix Jonathan Nott.

Ondrej Adamek és un compositor nascut a Praga l'any 1979, format a Txèquia, format també a França i autor d'aquest concert per a violí i orquestra que acabem de sentir. El segon d'Ondrej Adamek, titulat Thin Ice, i que ha interpretat el destinatari de l'obra, el violinista

alemany, nascut a Hamburg el 1966, alumne de Walter Levin, el fundador del quartet La Salle, Christian Telzlaff. Telzlaff ha interpretat aquest concert per a violí d'Adamek amb l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Praga, sota la direcció de Jonathan Nott. Aquesta obra, us ho dèiem abans, és un triple encàrrec per part de Ràdio França, la Simfònica de Londres i l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Praga. Per tant, el que us oferim avui, gravació del febrer del 2026, és l'estrena txeca d'aquest concert d'Ondrej Adamek. La part central del concert d'avui, que ha començat amb Lumine de Gustav Mahler i ara s'acaba amb música d'Alexander Zemlinsky, 11 anys més jove que Gustav Mahler, professor a l'inici del segle XX, d'Alma Schindler, que era una jove alumna de qui Zemlinsky es va enamorar. Ella, però, al cap de poc va conèixer Mahler i s'hi va comprometre i es va convertir en Alma Mahler. Alexander Zemlinsky també va ser professor de Schönberg i ell, per la seva banda, es va casar amb la germana de Zemlinsky i, per tant, Zemlinsky i Schönberg van ser cunyats. Doncs ara de Zemlinsky, que va morir l'any 1942, en sentirem el poema simfònic extens, tres quarts d'hora de música, Die Seejungfrau, és a dir, La Sireneta, una obra composta entre el 1902 i el 1903, una obra que es basa en el conte de Hans Christian Andersen, una obra que es va estrenar a Viena el gener de l'any 1905 en el mateix concert en què Arnold Schönberg, ho dèiem abans, cunyat de Zemlinsky, va estrenar el seu poema simfònic Pelees i Melisande. Doncs ara és el torn de sentir aquesta obra, aquest poema simfònic, La Sireneta, d'Alexander Zemlinsky, en la versió de la Simfònica de la Ràdio de Praga, sota la direcció del britànic Jonathan Nott.

0: Música de primers de segle XX, música composta entre el 1902 i el 1903 per Alexander Zemlinsky. Ell va néixer el 1871, va morir l'any 1942. Aquesta obra porta per títol Diese Jungfrau, és el poema simfònic que es basa en el conte homònim de Hans Christian Andersen, és a dir, La Sireneta. I això és el que hem sentit des de la gravació que us hem ofert avui, gravació amb l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Praga dirigida per Jonathan Nott. És un director d'orquestra britànic nascut l'any 1962 que ha dirigit, entre moltes altres, la Simfònica de Bamberg, l'Orquestra de la Suïssa Francòfona o l'Ensemble Intercontemporain fins que aquest 2026 agafi la titularitat artística al Gran Teatre del Liceu a Barcelona, agafa el relleu de Josep Pons, que n'ha estat el titular durant els últims 15 anys. Doncs Jonathan Nott, protagonista d'aquest concert que es va fer al Rudolfinum de Praga el febrer del 2026. Un concert que ha començat amb el moviment simfònic Blumine de Gustav Mahler, música de finals del segle XIX, un moviment que havia de pertànyer a la primera simfonia de Mahler, La Tità. Mahler, però, el va acabar traient de la partitura. Després hem sentit música nova d'Ondrej Adamek, que és un compositor txec nascut a Praga l'any 1979. Christian Teltslav, que n'és el destinatari, ha interpretat el concert per a violí i orquestra número 2 titulat Thin Ice. I finalment el concert s'ha acabat amb la música de Zemlinsky, amb aquest poema simfònic La Sireneta, que posa el punt final al concert, que va gravar la ràdio txeca i que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Aquest és un altre concert que us ha presentat qui us parla, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: El concert que us hem ofert avui ens ha portat fins a Praga i ens hi quedem una estona més amb Antonín Dvořák i el quartet de corda número 11 en do major opus 61, que ara interpreta el quartet Talisch.

El quartet Talix acaba d'interpretar el quartet de corda número 11 en do major, opus 61, que Antonín Dvořák va compondre l'any 1881.

0: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
1: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Anne-Sophie Mutha amb la Filarmònica de Múnich,
0: Klaus Makela amb el Royal Concertgebouw
1: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
0: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
2: Obrir aquesta classe d'improvisació per mi ha estat revelador, perquè alumnes que potser no els hi veies un gran futur musical han esdevingut grans revelacions, perquè els és donar-los un espai per respirar, per no imposar res. Tot és vàlid. L'únic que demanes és que la manera d'expressar-se ho facin amb el màxim rigor. Dono molta importància a com es comença una improvisació i com s'acaba.
3: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Imma Santacreu, pianista i docent.

0: Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Arts, literatura, ciència i pensament ballant al ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda, amb Xavier Chavarría.
1: Catalunya Música.

0: A Catalunya Música, els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Hola de nou i benvinguts al programa Homes Clàssics, aquí, esclar, a Catalunya, Catalunya Música. Ja que estem identitaris aquesta setmana, perquè segona setmana d'aquesta

0: onzena temporada i portem un parell de capítols centrats en la capacitat de la música per descriure la identitat d'una nació, a través, esclar, de la visió particular d'un compositor.
1: Sí, per això dilluns vam dedicar el programa a Dvořák i a l'anterior, doncs, a Grieg, dos compositors que van formar-se coneixent la tradició simfònica, sobretot germànica, però aquests fonaments musicals els hi van permetre desplegar el seu propi, doncs, imaginari per descriure el seu país a través de la música.
0: I és que aquesta setmana, divendres, és 11 de setembre, i ens ha semblat oportú parlar, doncs, d'això, d'identitat nacional a través de la música, coincidint amb la Diada Nacional de Catalunya. Uh-huh. Així, doncs, després de Bohèmia amb Dvořák i Noruega
1: amb Grieg,
0: avui seguirem a la fresca, viatjant cap a Finlàndia, a través d'un compositor que va tenir una visió similar, no? Tot i que menys ambiciosa que Wagner.
1: Sí, aquesta setmana estem passant una mica de fred, que ja teníem ganes, sí, després d'aquest estiu, que
0: sí,
1: hem passat.
0: Sí, sí, sí.
1: Així que vinga, va, no marxeu, que comencem.
2: La clàssica amb un somriure als llavis amb els homes clàssics.

0: no parlis encara, Pedro, eh?
1: No, perdona.
0: Ah, Déu voten. El dormir a la seva filla favorita, Brunilda, que l'està castigant.
1: Que sí, que sí. Que et vas passar mig programa d'ahir criticant-me que si era el programa del piano de Catalunya, que si no sé què, després dius de mi...
0: Què passa?
1: Però tu aprofites i ens poses Wagner a la mínima. Ja no dic òpera, dic Wagner.
0: És que... Wagner! És que hauríem de tenir molt present l'obra d'aquest genial compositor, no avui, sinó sempre, sempre i en cada moment. Home, aquest estiu, per ser per molts anys el Festival de Parlada, que sí, va arribar al seu 40è aniversari, va commemorar el passat 29 d'agost, si no recordo malament,
1: sí,
0: al Palau de la Música amb l'orquestra del Festival Wagner, dirigida per Pablo Vegas Casado, i aquesta va ser una de les escenes que va interpretar de forma magistral,
1: sí, sí.
0: Brutal. Brutal. En tot cas, el cas és que, com bé sabeu, Wagner...
1: Centra't, Albert, centra't.
0: Me'n vaig amb el... Això és el final de la Valquíria, eh?
1: Centra't.
0: Ja sabeu, Wagner va crear la seva tetralogia de l'Anell del Nibelung a partir de la mitologia nòrdica i germànica.
1: Mira,
0: nòrdica, també, eh?
1: Mira, escolta'm una cosa. Tant a cosa del programa anterior que dèiem que potser hi havia nous oients que s'han incorporat, que mira, ens han conegut gràcies a Catalunya Ràdio d'aquest estiu, etcètera. Doncs escolteu, a finals de la temporada passada li vam dedicar dues setmanes a la tetralogia de Wagner. Per tant, per tots els que ho heu sentit, ja en sou uns experts, però per als que no, doncs escolta'm, podeu escoltar aquests capítols, els podeu buscar al nostre web, catmusica.cat/homesclàssics.
0: Deixa'm dir, va ser dues setmanes de les més escoltades, sí, no de la temporada passada, sinó de la història
1: de
0: dels història homes
1: clàssics. De la història de la radiodifusió mundial.
0: Això no, però dels homes clàssics sí, perquè és les dades que tenim i podem contrastar. Vull dir que realment t'adones que a vegades hi ha temes que diem, ostres, Wagner, és molt feixuc, la tetralogia és molt difícil, i quan s'explica, la gent hi entra, perquè per sobre de tot és una música meravellosa i transformadora, perquè et posa la pell de gallina quan entens perfectament la combinació de la musicalitat amb la teatralitat que era la voluntat de Wagner. Bé, tornant a la nostra protagonista d'avui, d'alguna manera també va pensar en la mitologia, en aquest cas finlandesa, per crear una gran obra simfònica. Òbviament, si parlem de nacionalisme musical i de Finlàndia, immediatament al cap ens ve un nom, que és Jan Sibelius.

0: A veure, no tindràs una manteta.
1: Tens una mica de fred, no?
0: És que has escoltat música de Sibelius i immediatament et transporta cap a aquest món fred i fosc, no? Que ens evoca, doncs, a Finlàndia. I malgrat això, és una de les obres més impressionants que va compondre, que és el seu concert per a violí i orquestra.
1: I que el violinista que l'hagi interpretat, que ara mateix escoltem a Yehudi Menuhin, ni més ni menys que Yehudi Menuhin, fred no deu passar, perquè deu estar a màxima tensió per poder interpretar aquesta obra.
0: Sí.
1: Però abans d'endinsar-nos en què té de nacionalista la música de Sibelius, anem a fer una mica de memòria. Jan Sibelius va ser un compositor finlandès, evidentment, va néixer el 1865 i moriria, atenció, el 1957, va viure 91 anys. I és considerat una de les figures més importants del nacionalisme musical de finals del segle XIX i principis del XX. I això em fa pensar, Pedro, que potser li hauríem de dedicar una setmana al seu univers sinfònic, que és brutal. Les seves set sinfonies són brutals.
0: Sí. Malgrat, es va passar un munt d'anys al final de la seva vida sense compondre.
1: Va fer un Rossini.
0: Una mica. De fet, ell, igual que Dvořák a Bohèmia o Grieg a Noruega, doncs va contribuir a crear una música amb una identitat pròpia, en aquest cas profundament relacionada amb Finlàndia.
1: Clar, però per entendre la seva música és important també tenir en compte el context històric. Ja hem dit moltes vegades, no?, que al final els artistes, i els músics són artistes, expressen el seu art també allò que viuen. Per tant, el context social és molt important. I és que, durant bona part de la seva vida, Finlàndia formava part de l'Imperi Rus, tot i que mantenia una certa autonomia. A finals del segle XIX, Rússia va intentar augmentar el seu control sobre el territori finlandès i això va provocar un creixement del sentiment nacional finlandès.
0: Sí, en aquest context, la cultura, la literatura i la música es van convertir en una manera de reivindicar la identitat de Finlàndia i Sibelius va acabar convertint-se en una figura molt important d'aquest moviment.
1: Ara bé, la seva relació amb el folklore és una mica diferent del de Dvořák o Grieg. Sibelius no es va dedicar especialment a recollir i adaptar melodies populars. La seva principal font d'inspiració va ser la mitologia i la literatura tradicional finlandesa. I aquí és quan hem de parlar d'una obra important per entendre aquesta inspiració del folklore i literatura. Una obra que es titulava, o es titula, vaja, Kalevala.

0: El Kalevala és l'epopeia nacional de Finlàndia. Va ser recopilada al segle XIX per Elias Lönnrot a partir de poemes, cançons i relats tradicionals transmesos oralment durant generacions. I clar, com una bona epopeia nacional,
1: clar,
0: doncs hi apareixen herois, criatures fantàstiques, aventures, màgia i, com no, elements de la natura.
1: El que passa a la tetralogia de Wagner, al cap i a la fi, no?
0: Exacte, sí? Exacte. Sí. I clar, Sibelius va quedar profundament fascinat per aquest univers i va dedicar diverses de les seves obres més importants a personatges i a episodis del Kalevala.
1: Una de les primeres és Kullervo, composta l'any 1892 i que ara mateix tenim de fons, eh? Una obra de grans dimensions per orquestra, solistes i cor que explica la tràgica història de Kullervo, un dels protagonistes d'aquest Kalevala que anem comentant.
0: Aquesta obra va ser molt important a la carrera de Sibelius perquè va demostrar que era possible crear una gran obra simfònica inspirada directament en la mitologia finlandesa.
1: A vegades falta que algú faci el pas.
0: Exacte,
1: perquè algú
0: per demostrar que es pot fer.
1: Exacte. De fet, el seu èxit també va contribuir a convertir el compositor en una figura relacionada, esclar, amb el moviment nacional finlandès.

0: Una altra obra fonamental és aquesta suite Lemminkäinen, que estem escoltant ara mateix de fons, formada per quatre poemes simfònics inspirats en les aventures de Lemminkäinen, un altre dels herois que apareixen al Kalevala.
1: Aquesta suite prové una de les obres més conegudes de Sibelius, que és El signe de Tuonela, que justament estem ara escoltant de fons.
0: En la mitologia finlandesa, Tuonela és el món dels morts. Un signe sagrat, neda pel riu que l'envolta. Sibelius, per tant, crea una atmosfera fosca, misteriosa i gairebé immòbil per representar aquest món. Una de les característiques més fàcils de reconèixer és el solo de corn, del corn anglès, que representa musicalment aquest cant del signe que tenim ara mateix de fons.
1: Exacte, sí, sí. En aquesta obra podem veure molt bé una característica essencial de Sibelius, que és que més que representar una dansa popular concreta, com poden fer Borsak o Grieg, intenta crear musicalment doncs, tot un paisatge mitològic.
0: Amb una més que evident influència wagneriana.
1: Totalment, totalment. No? I tant, sí, sí. Aquesta relació amb el Kalevala també apareix en altres poemes sinfònics, com no sé, la filla de Pohjola, Tapiola o Lunnotar.
0: Tapiola, per exemple, està vinculada amb Tapio, que és el déu o esperit dels boscos de la mitologia finlandesa. Fixeu-vos.

0: El poema simfònic Tapiola, Sibelius utilitza l'orquestra per crear la sensació d'un bosc immens, misteriós i fins i tot inquietant, ja ho sentim, eh? Mm. La natura, per tant, es converteix també amb un personatge de la música.
1: Clar, no? És interessant ara que ja portem tres programes vinculant la relació d'alguns compositors de com parlen a través de la seva música del seu país, i podem adonar-nos ja que cada compositor en té la seva visió molt particular. Mm-hmm. És a dir, alguns imiten les danses i melodies populars del seu país, d'altres directament les incorporen sense cap mena de modificació, però Sibelius parteix del sinfonisme centreeuropeu per reivindicar Finlàndia no en allò musical, sinó en allò mitològic, explicant les històries que defineixen també Finlàndia. Mm. Potser no és trencador en el terreny musical, però sí que és molt descriptiu.
0: Mm, totalment. Sí, de fet, Sibelius va aconseguir que la seva música fos totalment identitària del seu país, fins al punt de que pels finlandesos hi ha una composició seva que pràcticament, Albert, podríem dir que la consideren el seu himne,
1: doncs,
0: no?
1: Sí.
0: I, esclar, ens referim al poema simfònic titulat Finlàndia. Finlàndia.

0: Aquest inici és super conegut.
1: I super wagnerià.
0: Super wagnerià. Super wagnerià, però és Sibelius, eh?
1: Exacte.
0: Probablement l'obra més famosa relacionada amb la identitat nacional finlandesa és el poema simfònic Finlàndia.
1: 100%. La història segurament ja la coneixeu, però anem a fer una mica de memòria. Sibelius va compondre aquest poema simfònic l'any 1899 en un moment de fortes tensions entre Finlàndia i l'Imperi Rus. Originalment formava part d'una sèrie de peces escrites per unes celebracions que, indirectament, protestaven contra la censura russa.
0: Sí, la música, com podeu escoltar, comença d'una manera fosca i poderosa.
1: Molt poderosa.
0: Amb una sensació de tensió i opressió, I progressivament es transforma fins a arribar amb una secció més lluminosa i solemne.
1: Cap al final apareix una melodia tranquil·la, gairebé com un himne, i aquesta melodia es va fer enormement popular i posteriorment es va convertir en l'anomenat himne de Finlàndia.
0: És important aclarir, però, que el poema simfònic Finlàndia de Sibelius no és l'himne nacional oficial del país.
1: No.
0: Tot i això, la peça va adquirir un enorme valor simbòlic i va acabar convertint-se en una expressió musical de la identitat i de les aspiracions nacionals finlandeses.
1: De fet, és tan important que us proposem fer una primera pausa musical per escoltar aquest poema simfònic Finlàndia, Opus 26, dirigit per Herbert von Karajan, amb la Filarmònica de Berlín.

0: Obrim de bat a bat les portes del món de la clàssica amb els homes clàssics de Catalunya Música.
1: Seguim el programa amb els clàssics.

0: Sí, seguim a Catalunya Música. Acabem d'escoltar el poema sinfònic Finlàndia, opus 26 de Jan Sibelius, dirigit per Herbert von Karajan, amb la Filarmònica de Berlín.
1: I és que aquesta setmana ens estem fixant en obres i compositors de la perifèria europea que a través de la música han reivindicat la seva identitat nacional. I, clar, avui estem centrats amb Sibelius i amb Finlàndia.
0: Que escoltant el poema sinfònic Finlàndia t'adones que és normal que et sentis orgullós, té una potència brutal. Mm-hmm. Hem parlat, com dèiem, molt de la mitologia finlandesa, però la natura també és fonamental per entendre Sibelius. Els boscos, els llacs, el fred, mm-hmm. els paisatges solitaris i els fenòmens naturals de Finlàndia apareixen, per tant, constantment en el seu imaginari musical, com no pot ser d'altra manera.
1: Clar, per això, fins i tot amb les seves sinfonies, que no expliquen necessàriament històries concretes del folklore, podem trobar-hi una sonoritat que s'ha relacionat molt doncs, amb aquest paisatge nòrdic.
0: En resum, Sibelius es vincula amb el folklore finlandès d'una manera diferent a Dvořák amb Bohèmia o Grieg amb Noruega. Ho fa de la seva manera particular.
1: Sí, de fet, Dvořák incorpora sobretot ritmes i danses de la cultura popular txeca. Grieg utilitza danses, melodies i sonoritats tradicionals noruegues i, en canvi, Sibelius doncs, troba una de les seves principals fonts d'inspiració en les llegendes, els herois, la natura i, com no, la mitologia recollida amb el Kalevala.
0: Doncs, fet aquest resum, anem a l'audició.
2: Més enllà dels compositors centreeuropeus. Perifèries musicals amb Albert Galceran i Pedro Pardo.
3: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.
1: Arriba, com sempre, el moment de posar-hi una miqueta més de música i avui volem seguir escoltant Sibelius a través de la seva obra Kullervo per la seva relació amb el Kalevala i la mitologia finlandesa.
0: D'aquesta immensa obra en cinc moviments per a orquestra sinfònica, cor, baríton i soprano, n'escoltarem el tercer moviment, titulat Kullervo i la seva germana. Atenció a la història. És un moviment que descriu l'intent de seducció de Kullervo de tres dones. Amb les dues primeres fracassa, però quan parla amb la tercera s'adona que és la seva germana. En saber-ho, ella salta a un rierol i acaba morint ofegada. Per tant, la música comença alegre, però deriva fins al lament de la mort de la germana. Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do. Sí. Déu-n'hi-do. Tot plegat ho podem escoltar, dirigit per Sir Colin Davis, amb el cor i l'Orquestra Simfònica de Londres, a més del baríton Peter Matthey i la soprano Mónica Grobe.

0: Amb ells, res no és el que sembla. La música, amb una mirada diferent, amb els homes clàssics, Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Déu-n'hi-do que operístic, eh?
2: Molt, oi que sí?
1: Déu-n'hi-do.
2: Acabem d'escoltar el tercer moviment de l'obra simfònica Kullervo opus 7, titulat Kullervo i la seva germana. La versió era la dirigida per Sir Colin Davis amb el cor i l'orquestra simfònica de Londres, amb el baríton Peter Matey i la soprano Mònica Grob.
1: Nosaltres tornem demà, últim programa de la setmana, sí? Però si no podeu esperar fins demà, doncs ja teniu disponibles tots els programes al web catmusica.cat/homesclàssics. Pobles i el control tècnic i Olga Cardús a la producció. Moltíssimes gràcies i fins demà.
2: Adéu, adéu.
1: Adéu, adéu.
0: On fas la sobretaula? Si t'agraden els clàssics del jazz, queda't a Catalunya Música i vine al Cafè Jazz. Obrim de dilluns a divendres, a 3:45 de la tarda, amb Pilar Subirà. Cafè Jazz. El jazz també té clàssics.

A l'Assaig General donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber el que passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General, l'actualitat musical al dia. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis. A Catalunya Música, molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar. Músiques per emocionar. Molt personal. Amb Rosa Maria Bartrol i Jubal.
1: Aquest dimecres, igual que durant tota la setmana, m'acompanya el molt personal la pianista Imma Santacreu. Avui sentirem la nostra convidada en un projecte molt especial, el poema de Nadal del recull L'univers a tocar, d'Héctor Parra i Imma Santacreu, amb poemes de Lola Casas. Comencem.
2: Hola, sóc Imma Santacreu, pianista i pedagoga, i em fa molta il·lusió presentar-vos la selecció de les obres que més m'han influït. La llista de dimecres comença amb la sonata número 17 de Beethoven, anomenada també La Tempesta, en la versió d'Alfred Brendel. I he triat aquesta sonata, és una sonata que jo vaig tocar en l'examen de 8è de piano, quan era deixeble d'en Carles Marquès. I en aquella època vaig tenir també ocasió de fer masterclass amb en Joaquín Achucarro. I me'n recordo que després de la masterclass que li vaig tocar el moviment lent, tota l'estona m'estava pujant i baixant el canell per fer-me sentir aquesta, la flexibilitat, no? I vaig pensar, si el Joaquín Achucarro, quan em veu per l'escala, em fa aquest gest, vol dir que aquest gest és molt important. I realment també el repertori germànic, tot el que és Bach, Beethoven, Schumann, també en Pierre Gillac, que ens deia que era la base també del fonament de la tècnica pianística, aquests autors que requereixen una solidesa tècnica i musical molt gran.

0: Molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar.
1: Continuo la llista amb el Preludi Fuga número 2 de Bach, amb la versió del trio Jacques Lussier, una versió jazz que a mi, de ben joveneta, vaig conèixer aquest trio. Crec que els meus pares devien tenir algun disc per casa, però no recordo massa bé. I aquesta idea de transformar un material existent m'ha fascinat sempre i, de fet, en les meves classes d'improvisació ho utilitzo molt. I més endavant us explicaré també com vaig arribar a la improvisació i també va ser a través de com vaig començar a transformar materials existents en els meus acompanyaments de les classes de dansa i com a partir de petits canvis un va agafant confiança i és poquet a poquet que vas estructurant el teu món com si fos una motxilla que l'omples d'idees musicals. I el trio Jacques Lussier trobo que dona també una actualitat molt, molt interessant i és una qüestió que ara actualment treballo molt com a partir d'obres existents com poder-les desenvolupar.

0: Aquesta setmana sona la playlist de Imma Santacreu, pianista i docent.
1: Per mi és fonamental com a professor tenir una constant revisió del que un fa, no? És a dir, trobo que no hi ha res pitjor que un professor que pensi que té el mètode adquirit. És, per mi, més aviat una evolució, perquè tens tants alumnes, tantes maneres d'ensenyar diferents i tanta cosa a aprendre de l'alumne. Realment és de l'alumne que realment et vas forjant, i el professor crec que ha d'estar obert al que passa en el seu moment, també està molt receptiu al que l'alumne sent, al que percep. Treballar amb rigor, però aquest treballar amb l'altre, amb aquest respecte, que trobo que és fonamental. I tornaria a la idea de Daniel Barenboim en el seu llibre La musique et le temps, quan parla d'una orquestra, no?, que hi ha el violí solista, hi ha els primers violins, però cada instrument, en la seva mesura, té una aportació vital en el conjunt. I és aquesta idea que trobo que hauríem també de preservar, no?, el respecte cap a qui fa una tasca més petita, qui la fa més gran, perquè és el conjunt de tot el que fa la diferència. I en l'ensenyament tots hi participem. La llista continua amb una petita peça que es diu Poema de Nadal, del recull L'univers de tocar, que vam composar amb el compositor Héctor Parra, i vam fer un recull on hi va participar la Tània Parra i on hi ha poemes de la Lola Casas. I inspirats per el treball realitzat per la Tània Parra en el món de les obres adreçades als més petits, i inspirats també per l'òpera Hyper Music Prologue de l'Héctor, que es va estrenar al Liceu fa uns quants anys, va venir la idea de com concebre una obra que poguessin tocar els alumnes de conjunt musical, tant els meus a Maison Alfort com els de la Tània al Conservatori de Girona. I la idea inicial era adreçar-ho a nens i nenes de primer cicle, però els poemes de la Lola Casas van esdevenir molt, molt llargs i molt complexes. Clar, la tasca no era fàcil perquè era un llibre inspirat de l'univers. Aleshores, en aquestes obres, hi ha peces a quatre mans, hi ha peces solistes i hi ha extended techniques, que vol dir tota la manipulació en les cordes del piano. I tot això també inspirat en l'obra Constel·lacions, que vaig estrenar a l'Auditori amb la Lluïsa Espigoler i l'actor Pere Arquillué. I era tot com realitzar un univers sonor a través de tot el piano, teclat i cordes. I el poema de Nadal és El viatge del Marc, que és el fill que tenim amb l'Héctor Parra, que visita les estrelles. És tot un viatge molt, molt complex, però molt, molt bonic.
2: Poema de Nadal.
3: Digue'm, bonica estrella, d'ulls de color de mel. Potser és un xic avorrit brillar i estar sempre encès en la gran volta del cel. L'obscuritat i el silenci, el buit i la llunyania són per a tu, estrelleta, una bona companyia?
4: Hola, Marc, noi eixerit. No pateixis pas per mi. Visc contenta aquí dalt, gaudint de dia i de nit d'aquest espai infinit. I quan arriba Nadal, cada any sóc l'encarregada de guiar els tres reis despistats en sa màgica caminada. Voldries acompanyar-me en un passeig inusual, fruint d'un recorregut prodigiós, sorprenent i original? Però abans cal que t'expliqui que no viatjo mai sola. El cel és un indret ben poblat i en aquest

l'aventura que tots dos hem iniciat? D'estrelles, les meves germanes, en trobarem un munt, un generós grapat.

Vinga, noiet, estigues a l'aguait i atent. No et descuidis ni un moment. Puja a la meva cua, farem una cavalcada per aquest apassionant firmament.

Aquí tenim Arcturus, al nostre hemisferi, l'estel més lluent i brillant. De les constel·lacions de les Osses, n'és sol·lícit i compromès vigilant.

a l'extrem de l'ossa més xica, la solitària Polaris. El viatger, el que camina i navega, sempre té cura i s'afanya en tenir-la ben present com a útil, guia i companya. Guaita, molta atenció! Ens acostem a Antares, immensa, flonja i vermella, la més gran i impressionant, la glamurosa, la superestrella, considerada com un astre gegant.

0: a la constel·lació del lleó, lluint amb contagiosa alegria i altíssima energia. Rigel, la supergeganta blava, busca un atzarós i intrèpid camí que en forma de forat negre ens guiarà vers un atractiu però incert destí. Marc, quina esplèndida ocasió! Hem trobat el forat negre! Un trajecte ple de misteri i feixuc que et durà al centre de la galàxia. Coratge, valentia i força! Oi que ets un xicot decidit i gens poruc? Salta de la meva cua. Viatge fins allà content. Jo torno a la meva feina, a ser una estrella com cal i a guiar com cada any, amb seny i un munt de paciència, tres reis un xic despistats que ens visiten. No ho dubtis, sempre per les festes de Nadal. Marc, has estat bon minyó? Has demanat el teu regal?
1: Molt personal.
2: En el meu treball com a professora sempre tenia molt clar que si havia d'ensenyar com fa 100-200 anys no m'acabava d'estimular prou, perquè trobo que abans hi ha hagut coses tan magnífiques que fer de més a més. Però certament tot el treball amb aquest tipus d'obres com l'Univers a tocar aporten també una manera d'introduir-se també als sons més contemporanis d'una manera molt natural, perquè quan hi ha un text, un poema, i tens una imatge que et fa volar la imaginació, és molt més fàcil d'assimilar i que s'acceptin certes dissonàncies. I trobo que, per exemple, els nens petits tenen una facilitat per assimilar de manera molt natural el que és el món de la dissonància, perquè de fet és el que sentim tota l'estona, són sons, anem pel metro, fem... Tots anem per la cuina, el so de qualsevol motor, està molt més a prop de la música

contemporània que d'un minuet de Bach o d'una gavota. I aleshores trobo que aquest tipus d'obres són necessàries per poder obrir aquesta oïda. Evidentment, després cadascú té el seu gust musical, i hi ha un moment, hi ha fases que un vol escoltar una música o una altra. Jo mateixa tinc també les meves preferències, m'agrada molt la música contemporània, però no m'agrada tota la música contemporània, i cadascú, però està bé de conèixer, i després cadascú fa la seva síntesi, i que és una síntesi que no és estàtica, sinó que va evolucionant el temps. És per això de vegades jo soc una mica crítica amb els crítics, també, perquè de vegades només veuen una part d'un tot, i trobo que de vegades és castrador com s'arriba a comentar una obra d'ara sense poder tenir la visió de com es percebrà més endavant. Hi ha hagut obres magnífiques que en el seu moment han estat totalment un escàndol, que parlem del Sacre du Printemps de Stravinsky, i han esdevingut obres majors. I trobo que és un error, de vegades, aquest excés de crítica en un moment on la creació, on la innovació ha d'estar al cor de tot, i no hem de carregar-nos tant el que estem fent. S'ha de ser crítica, evidentment, però ha d'haver-hi com un toc més constructiu i més positiu per tirar endavant, per fer evolucionar la música. Acabo la llista d'avui amb el preludi Le Vent de l'Ouest de Claude Debussy, i una interpretació que vaig fer jo al Col·legi d'Espanya, una versió casolana, espero que hi hagi bona qualitat de so. I l'obra de Debussy ha estat per mi fonamental des de ben petita, i hi ha una experiència quan vaig tocar aquest preludi amb el professor Paul Roberts a la Guildhall de Londres, i tenia el llibre del Paul Roberts a casa, el seu llibre de referència, i vaig anar a un curs al Cala d'Henares on analitzava la música de Claude Debussy, i per mi va ser molt, molt revelador aquest contacte. I l'obra de Debussy ha servit de font d'inspiració en la classe d'improvisació amb els meus alumnes. Recentment vam fer una creació basada del prelude de l'après-midi d'enfant de Debussy, i realment ens dona molt peu a una gran creativitat.

0: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Imma Santacreu, pianista i docent. Molt personal. Una llista per compartir amb tots vosaltres.
1: Per a la millor selecció musical, viatge humà o algorítmic. L'algoritme tria amb viatge, l'humà amb identitat.
2: L'algoritme no sabem qui és. A nosaltres sí que ens coneixeu. Fixa't com sona.
1: Fixa't com sona, edició clàssics. La millor selecció musical amb identitat. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, amb Xavier Solà.
2: I amb la participació dels oients.
3: Sí, m'encanta, m'encanta.
0: Deixa't sorprendre per la creativitat. Deixa't sorprendre per les noves tendències. Deixa't sorprendre pel jazz. Connecta't al Via Jazz. De dilluns a divendres, a les 11 de la nit, a Catalunya Música, amb Pilar Sobirà. Via Jazz. Deixa que el jazz et sorprengui.

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: Ens agrada viatjar amb la música, ens agraden les arrels, ens agraden molt les mescles i, sobretot, ens encanta compartir-ho amb vosaltres.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la 1 del migdia amb Marta Lanau.

0: Catalunya Música.
1: Sincronies. Explorem les connexions entre els fets històrics i la creació musical. La banda sonora d'un món ple de canvis. Sincronies, amb Xavier Chavarria.
2: 1721 és l'any que estem explorant aquí als Sincronies de Catalunya Música. Aquesta setmana hem viatjat tres segles enrere, tres segles llargs, per situar-nos en aquesta època, a principis del segle XVIII, i escoltar la música barroca que s'hi va compondre i descobrir també el context social, històric, polític, d'avenços tecnològics i de curiositats i anècdotes relacionades amb la biografia dels compositors que estaven treballant i en plena efervescència creativa durant aquest any 1721. Comencem.
1: La música en el seu context a Sincronies.
2: I com cada capítol, aquí als Sincronies us volem fer 5 cèntims dels avenços i els canvis socials, polítics i també en el món de la salut i la medicina i la tecnologia que van tenir lloc, que es van produir aquest any 1721. Comencem parlant-vos de salut i medicina, tot escoltant la música que es va compondre aquest mateix any.

I és que l'any 1721 a Europa les infeccions més simples eren sovint mortals, perquè no hi havia medicaments ni hi havia antibiòtics moderns, òbviament. La verola era la malaltia més important i una de les principals causes de la mort en la població europea. Aquest any 1721 és un any cabdal, crucial. És un any clau per l'inici de l'erradicació d'aquesta malaltia, tot i que, insistim, fins al 1980 no es va erradicar completament arreu del món la verola. El 1721, Lady Mary Montagu, que era una aristòcrata, esposa de l'ambaixador anglès a Turquia, a Istanbul, va portar de Turquia el mètode d'inocular fluid de la verola en persones sanes per generar immunitat. De fet, aquell mateix any, el reverend Cotton Mather i el doctor Zabdiel Boylston van utilitzar aquesta tècnica, la variolació, per frenar una terrible epidèmia que hi va haver a la ciutat nord-americana de Boston, quan encara no eren els Estats Units, sinó una colònia anglesa. 1721. Això va posar les bases del que, dècades més tard, van ser els vaccins moderns de la verola.

De fet, aquest any 1721, Lady Mary Montagu va introduir els mètodes d'aquesta inoculació, primerenca, podríem dir, i molt controvertida a la Gran Bretanya i també a les colònies americanes. Fixeu-vos, és un avenç tan important des del punt de vista de la salut pública i la medicina que val la pena parlar-ne, perquè és l'època de Vivaldi, de Telemann, de Händel i de Bach, entre molts altres, la variolació o variolització, un mètode de profilaxi d'immunització utilitzat abans del descobriment del que s'anomenen vacunes, els vaccins. Consistia a posar una persona sana en contacte amb el virus de la verola de manera que aquesta es convertia en una persona infectada. Tot i infectar-se, el virus es trobava en un estat poc virulent, de manera que es minimitzava la gravetat de la infecció i d'aquesta manera es podia induir la immunitat enfront de possibles infeccions futures. De fet, la verola era una malaltia altament contagiosa que havia causat epidèmies constants a tot el món i va deixar moltíssimes baixes al llarg de tota la història, no només en aquest segle XVIII. El virus de la verola ha produït al llarg de la història la mort a més persones que qualsevol altre microorganisme durant tota la història de la humanitat. Déu-n'hi-do.

Fixeu-vos, aquest 1721 es van arribar a tractar 5.760 casos de verola a la ciutat de Boston, allò que us comentàvem del vaixell que va arribar amb un brot de verola i que va infectar la població d'aquesta ciutat, que, per cert, aleshores, el 1721, Boston tenia 10.700 persones de població. Doncs van morir un de cada set pacients a qui es va fer aquest tractament. Al segle XVIII, la verola matava de 200 a 600 mil persones cada any a Europa. Déu-n'hi-do. Per tant, abans del descobriment de la vacuna contra la verola de les vaques, la inoculació amb la matèria variolosa va ser el més estès i va funcionar com a preventiu contra la malaltia. Va ser tot un avenç en el camp de la medicina i de la salut pública aquest

0: any 1721, gràcies a un aristòcrata, Lady Mary Montagu.
1: Sincronies.
0: I aquí als Sincronies volem fer una miqueta variat el repertori que us proposem. Sempre acostumem a posar-vos els grans mestres de la música, els compositors més cèlebres, els de primeríssima divisió, els de Champions, podríem dir. Som músics d'aquells conegudíssims, dels quals en coneixem molt de repertori, tot i que ens agrada proposar-vos escoltar músiques alternatives, no tan cèlebres, però en aquest cas us proposem escoltar música d'un compositor que aquest any 1721 estava plenament actiu, tenia vora 50 anys, un compositor nascut a Verona, un compositor que no és gens conegut però que té una música realment molt interessant. I ara us en volem proposar un tastet. Parlem de Evaristo Felice de l'Abaco, un compositor nascut a Verona el 12 de juliol de 1675 i que feia música com aquesta.

Què us sembla? És un dels seus concerts de l'Opus 5, el concert número 3 d'aquest Opus 5, que és un recull, de fet, de 6 concerts, concerti grossi, de fet, que no són gaire coneguts i aquest compositor tampoc no s'escolta ni es programa gairebé mai. I és una autèntica pena i ara us en proposem escoltar un tastet per descobrir-lo, Evaristo Felice dall'Abaco. Aquest compositor, que era un molt bon violinista, també, que va néixer a Verona, recordem-ho, el 1675, per tant, en aquest any 1721 tenia 46 anys, es va passar la major part de la seva vida al servei de Maximilià II de Baviera, elector de la cort bavaresa, però va viatjar moltíssim. Us en parlarem i us en farem 5 cèntims perquè és realment una vida atzarosa i curiosa, i interessant de conèixer. Va fer unes 66 obres, recollides en 6 números d'opus només, l'opus 1, 2, 3, 4 i 5 i 6, el número 5, l'opus 5, del qual estem sentint un tastet musical, el va compondre exactament el 1721. De fet, tota la seva música va ser composta entre 1708 i 1721, sempre amb arrels de l'estil barroc italià, amb unes formes molt properes a la dansa francesa i que, d'alguna manera, amb aquesta música posava també les bases al classicisme. Música molt interessant que ens ve de gust descobrir-vos, com aquesta.

Evaristo de l'Àbaco es va incorporar a la cort l'any 1704, a la cort de Maximilià II de Baviera. Abans havia estudiat de ben jovenet violoncel i violí, probablement havia estat deixeble de Giuseppe Torelli, i després de treballar durant diversos anys a Mòdena, va viatjar a Holanda, a Bèlgica, a França, va viatjar sempre amb Maximilià II de Baviera i finalment va tornar a Munic l'any 1715, on va viure la resta de la seva vida. Va morir exactament el mateix dia que va néixer, el dia 12 de juliol de 1742, quan tenia el dia que feia 67 anys. Va ser quan va morir Evaristo de l'Àbaco. Durant la seva estada a Holanda, es va casar amb Marie Clemence Bulting, un matrimoni del qual en va néixer un fill, Giuseppe Clemente, que de fet també va ser un músic molt reconegut. Gràcies a la seva vàlua com a músic de la cort i servent de Maximilià II, que estava molt content amb els serveis d'aquest músic que tenia, d'Evaristo de l'Àbaco, el va acabar nomenant Konzertmeister de la seva cort a Baviera i més tard, atenció, li va donar un càrrec polític, conseller electoral, déu-n'hi-do. L'any 1709 va tenir el seu primer fill i és per això que va deixar de compondre música. Es va dedicar més aviat a la política. Tota una llàstima.

duren 10 minutets i són 5 moviments realment molt variats, molt alternats. Ja veureu que és una música que no té res a envejar a la dels grans mestres del barroc més cèlebres i coneguts. És d'aquells compositors que ha quedat una miqueta a l'ombra de les grans figures i de forma injusta, podríem dir. Ho podreu comprovar vosaltres mateixos perquè us proposem escoltar a continuació el seu concert número 3 de l'Opus 5. D'aquest recull de Concerti Grossi a Più Instrumenti. És un recull de 6 concerts on hi ha diversos instruments solistes. Aquest que us proposem escoltar és el número 3 del grup de 6 que integren aquest Opus 5. És un concert en mi menor que té 5 moviments: Allegro, Adagio Cantabile, Presto Assai, Largo i Passepied, primer i segon. Uns concerts que van ser dedicats a l'Altezza Serenissima di Ferdinando Maria e l'Angravo di Leichtenberg. Aquest és el subtítol d'aquest recull Opus 5, 6 concerts d'Evaristo da Labaco. Sentirem aquest tercer concert interpretat pel conjunt Il Tempio Armonico, que són solista de l'Orquestra Barroca di Verona i que dirigeix Alberto Rassi. Sentim, doncs, la música, aquest concerto grosso número 3 de l'Opus 5, d'Evaristo da Labaco.

0: Música realment molt interessant, d'un compositor absolutament desconegut, un compositor nascut a Verona el 1675, que aquest any 1721 tenia, fixa-vos, 46 anys i que estava al servei de Maximilià II de Baviera, el príncep elector de Baviera, on es va passar gairebé tota la vida. L'apreciem moltíssim. Com es diu? Evaristo Felice da Lavaco. Aquest és el nom d'aquest compositor nascut a Verona i que va compondre fins a 66 obres recollides en 6 números d'opus. L'opus 5 el va compondre el 1721. De fet, va ser publicat i recopilat aquest any 1721 i és aquest del qual hem tret aquest concerto grosso número 3 en mi menor. Concerti grossi a più instrumenti. Aquí heu sentit que hi havia diversos instruments més enllà dels instruments de corda. Hem sentit els 5 moviments que l'integren, tot i que dura 10 minutets, encara no. Allegro, Adagio cantabile, Presto assai, Largo i aquests dos passepie, el primer i el segon, que acabaven aquest concert número 3 de l'Opus 5 d'Evaristo da Lavaco. Els interpretava el conjunt de solistes de l'Orquestra Barroca di Verona, que es diuen Il Tempio Armonico. Dirigeix Alberto Rassi. Tota una descoberta.
1: Sincronies. Connectem l'escenari històric amb la música que ens sorgeix. Amb Xavier Chavarría.
0: I ara marxem cap a França per escoltar la música de no pas un, sinó dos compositors que estaven en plena efervescència en aquest any 1721 i que junts van compondre una òpera ballet. Dos compositors que van treballar plegats en la creació de Les Éléments, aquesta òpera ballet que sona així.

Les éléments, els elements, una òpera ballet dels compositors francesos, atenció, Michel Richard de Lalande i André Cardinal de Touche. Una òpera que té un pròleg i quatre entrades. El llibret va ser escrit per Pierre-Charles Roy i, de fet, aquest va ser el tercer ballet que va ballar el rei Lluís XV, que tenia 11 anys en aquell moment i que ja havia interpretat diversos divertiments de dansa anteriorment. Ja ho havia fet en els ballets El desconegut, de diversos autors també, de Lalande i de Touche també hi van participar, o Les folies de Cardenio, de Lalande, tots dos ballets interpretats a la cort francesa de Versalles el 1720. El rei Lluís XV, que només tenia 11 anyets, recordem-ho, regnava des de que en tenia 5, des del 1715, va ballar aquesta música de Michel Richard de Lalande i d'André Cardinal de Touche, Les éléments.

I qui eren aquest parell? De Michel Richard de Lalande en coneixem algunes obres, per exemple, les sinfonies per als sopars del rei, però d'André Cardinal de Tuix gairebé no en sabem res. Havia nascut el 1672 a la ciutat de París, per tant, vorejava els 50 anys. De Tuix era fill d'un ric comerciant i va morir el 7 de febrer de 1749. Per la seva banda, Michel Richard de Lalande va ser un dels grans compositors francesos del barroc. Va estar al servei del rei Lluís XIV, perquè havia nascut el 1657 i, per tant,

n'era contemporània estricta de Jean-Baptiste Lully i de François de Couperin. De Lalande va ensenyar música a les filles de Lluís XIV i va ser director de la Capella Reial Francesa des de 1714 fins a la seva mort a Versalles el 1726. Va ser un dels compositors més importants de grans motets i també va escriure suites orquestrals molt cèlebres, com les famoses sinfonies pels sopars del rei i també diversos ballets, com aquest Les Éléments.

Détouche va ser el responsable de la major part de la música d'aquest ballet Les Éléments, aquest que estem sentint de fons. Mai s'ha sabut del cert què va contribuir cada compositor en la composició. No sabem ben bé què va escriure cadascun d'ells. En una carta al 1726, Détouche va escriure a Antoni I, que era príncep de Mònaco, el següent. Ens van ordenar treballar en col·laboració. Ell, referint-se a De la Lande, va escriure coses molt boniques, els detalls de les quals us imploro que m'estalvieu, perquè ell mateix em va exigir que estiguéssim coberts amb la mateixa capa. Paraules textuals, potser no ho podien dir. De la Lande probablement va escriure l'obertura, gran part del pròleg i algunes parts de la primera entrada. De fet, Les Éléments té l'estructura típica de l'òpera ballet francesa de principis del XVIII. Les seves quatre entrades són musicalment i dramàticament independents, però estan relacionades temàticament entre si. I aquesta obra parla de déus, d'herois, de personatges de la Roma antiga, i això el relaciona més amb el tipus especial d'òpera ballet anomenat ballet heroic.

Aquesta és la música que van compondre el 1721 i que es va estrenar a les Tulleries de París el 31 de desembre de 1721, amb la participació del rei Lluís XV, que només tenia 11 anys i que va ballar, va formar part del cos de ballarins. No va ser gens ben rebuda aquesta òpera ballet, però tot i això es va tornar a representar en 4 ocasions més a la cort de Versalles durant els 2 mesos següents. Segons el mateix Destouches, en la seva primera representació, aquest ballet no va tenir l'èxit que esperàvem. Era massa llarg, massa seriós. Va ser ballat per joves nobles amb talent, però que no estan a l'alçada dels grans ballarins. No sabem si Destouches es referia també al rei. Això va causar, segueix dient, un avorriment molt desagradable que va ser molt humiliant per als autors. Paraules de Destouches, el compositor de la música d'aquesta òpera ballet Les Éléments, de la qual a continuació us proposarem una petita selecció. De fet, la van retocar molt, de forma exhaustiva, i 4 anys més tard, el 29 de maig de 1725, aquest ballet Les Éléments va ser presentat davant del públic en general. Això va passar a l'Òpera de París, al Teatre del Palais Royal. A partir d'aleshores, va tenir un gran èxit, cada vegada més important, el grau del qual es pot mesurar pel fet que va romandre en repertori durant més de 50 anys i que va inspirar moltes altres obres d'aquest mateix gènere. Els Elements va ser l'obra més reeixida de Destouches i l'única obra escènica del seu mestre de└► que va aparèixer a l'Òpera de París. A la cort va marcar el final de diverses èpoques. Va ser l'última obra escènica de Destouches i l'última aparició de Lluís XV com a ballarí. No va tornar a ballar mai més. Fixeu-vos perquè Lluís XIV va ser ballarí durant tota la seva vida, però a Lluís XV això no li agradava gens. Doncs ara sentirem una selecció d'aquest ballet Les Éléments de Destouches i de Destouches. Sentirem fragments vocals d'aquesta òpera ballet que canten Hasna Benani, Eugène Lefebvre, sopranos i Étienne Bazola, baríton. I just després escoltarem la xacona de l'acte quart que porta per títol La Terra, que és un dels 4 elements. La formació instrumental que interpreta aquests fragments és l'ensemble Les Surprises, que dirigeix Louis-Noël Vestion de Cambula, un enregistrament del segell discogràfic del Festival d'Ambroner.

0: Doncs aquesta és la música del barroc francès que sonava l'any 1721 al Palau de Versalles, o concretament, per ser més precisos, a les Tulleries de París. És l'òpera ballet Les Éléments dels compositors francesos André Cardinal de Touche i Michel Richard de Lalande, que es va estrenar el 31 de desembre de 1721 a les Tulleries de París amb la participació com a ballarí del rei Lluís XV, que aleshores tenia només 11 anys. Es veu que no s'ho passava gaire bé ballant Lluís XV i mai més no va participar en cap òpera ballet. Aquí hem sentit dos fragments, un de vocal, que cantaven Hasna Ben Nani i Eugène Lefebvre Sopranos i Etienne Bazola Baritun, i la xacona de l'acte quart, titulada La Terra. Així és com ha acabat aquesta petita selecció del ballet òpera Les Éléments de Titouche de Lalande. El conjunt instrumental era l'ensemble Les Surprises, que dirigeix Louis Noël Bestion de Cambolà.
1: Sincronies amb Xavier Chavarría.
0: I passarem aquests minuts finals d'aquest tercer capítol de les sincronies d'aquesta setmana, dedicada a l'any 1721, escoltant la música de Johann Sebastian Bach, que no faltarà en cap dels cinc capítols d'aquesta setmana. Ja us avancem que tenim tanta teca, i especialment Johann Sebastian Bach va ser tan prolífic en aquest any 1721, instal·lat a la cort de Köthen, que haurem de dedicar-li més endavant, aquesta mateixa temporada, cinc capítols més. Dedicarem en aquest any 1721 cinc capítols més, perquè hi ha una quantitat de música realment remarcable que ens ve de gust proposar-vos. Ara, però, seguim en companyia de Johann Sebastian Bach. Sentirem el tercer concert de Brandenburg. Recordem que pertany a aquest recull datat el 24 de març de 1721, però escrits probablement durant els anys que va estar a Köthen. I d'on va sorgir aquesta dedicatòria pel marcgravi de Brandenburg? Doncs resulta que Bach va convèncer el seu príncep, el príncep Leopold de Köthen, de comprar un clavecí nou amb dos teclats i el van encomanar un prestigiós luthier de Berlín. Quan Bach va anar a buscar-lo l'any 1719, va conèixer el marcgravi Christian Ludwig de Brandenburg, que era un príncep malhomen també i que era el germà petit del rei de Prússia. A la seva cort també hi tenia un modest conjunt instrumental i li va demanar que li enviés alguna obra seva per conèixer què feia. Bach va trigar dos anys, però el que li va enviar va ser una enciclopèdia de l'estil concertat, aquests sis concerts per a diversos instruments que estan catalogats com a concerts de Brandenburg. És un concert molt peculiar perquè està confegit en tres blocs, en tres cors, podríem dir, que està integrat simplement per instruments de corda, això sí, concertats. Un concert que obre tot un món sonor completament nou, perquè són nou instruments i nou parts diferenciades. Cada instrument té la seva part diferent, no n'hi ha cap que es dupliqui. Només hi ha instruments de corda, que són tres violins, tres violes i tres violoncels amb un baix continu. No hi ha solistes. Sentim-lo. La versió que us proposem és la que dirigeix Jordi Savall al capdavant de Les Concerts des Nations i enregistrada l'any 2010, publicada pel segell Aliavox. Sentim el concert de Brandenburg número 3 de Johann Sebastian Bach.

0: Així s'acaba aquest tercer concert de Brandenburg, del recull de sis concerts de Brandenburg de Johann Sebastian Bach, un concert en sol major, estructurat en tres blocs, tot instruments de corda, tres violins, tres violes i tres violoncels, amb una escriptura absolutament innovadora, novedosa, i que dona testimoni d'aquesta mestria de Johann Sebastian Bach en la música concertant en aquesta època de Köthen, en una època encara de joventut, quan va estar treballant al servei del príncep Leopold a la cort de Köthen. Aquest concert tercer de Brandenburg l'hem sentit en la versió que dirigeix Jordi Savall al capdavant de Le Concert des Nations, enregistrada l'any 2010 pel segell Alia Vox.
1: Sincronies amb Xavier Chavarria.
0: Doncs aquí s'acaba aquest capítol dels Sincronies de Catalunya Música, que ens està permetent escoltar obres mestres del barroc, tant l'italià com el francès, com l'alemany, el germànic, especialment amb la música de Johann Sebastian Bach, que continuarà present també en el capítol de demà. Continuarem escoltant la música que Johann Sebastian Bach va recopilar aquest any 1721, perquè probablement els seus concerts de Brandenburg van ser compostos durant els anys anteriors. En qualsevol cas, els va dedicar el marcgravi Christian Ludwig de Brandenburg aquest any 1721 i demà n'escoltarem un altre, aquí a la Sintonia de Catalunya Música, com cada dia, i amb els comentaris d'aquest qui us parla, Xavier Chavarria. Gràcies per ser-hi, que acabeu de passar un molt bon dia i fins demà. A reveure!

Escoltem el batec de la història. La banda sonora dels grans esdeveniments. Sincronies, amb Xavier Chavarría.

0: De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música. És l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques. Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta. El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma. Directe a l'Òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
1: Des del Festival de Bregenz, a Àustria, les excursions del senyor Brouček, l'òpera més excèntrica de Leo Janáček, títol que representa ben poc als escenaris i que és una sàtira amb crítica social, amb el tenor Peter Oren al rol protagonista acompanyat per l'Orquestra Simfònica de Viena i el Cor Filarmònic de Praga, dirigits pel mestre txec Robert Jindra.
0: Directe a l'Òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Subirà.
2: Hola, bona tarda. La setmana passada ens arribava la tristíssima notícia de la mort als 70 anys de la vocalista de Mississippi, Cassandra Wilson. Avui li dedicarem la sessió del cafè.

Versió de Cassandra Wilson de la Skylark de Joey Carmichael i Johnny Mercer amb aquest so de la pedal guitar de Gibb Wharton i Lonnie Plaxico i Douglas Bonney a la rítmica. Aquesta vocalista, compositora i productora musical que havia nascut a Jackson, a Mississippi, el 4 de desembre del 1955, amb un color particular de veu que li va permetre incorporar el llenguatge jazzístic a elements del blues, del country i de la música folk. El 1982, Cassandra Wilson es va establir a Nova York i des d'aleshores havia treballat de manera creativa la integració d'aquests llenguatges al jazz modern en projectes que va liderar al costat de músics com el saxofonista Steve Coleman, el guitarrista Marvin Svell o el baixista Lonnie Plaxico, que són els músics que l'acompanyen en aquest homenatge amb Miles Davis.

Cassandra Wilson recordant Miles Davis a la seva cançó Traveling Miles, una gravació del 1998 és aquesta que sonava.

You don't know what love is, no saps el que és l'amor, és el títol d'aquesta balada amb música de Gene DePaul i lletra de Don Ray, que Cassandra Wilson cantava al costat del guitarrista Brandon Ross a l'àlbum Blue Light Till Dawn, un treball que el 1993 va marcar un punt d'inflexió en la seva carrera, perquè aquesta publicació del segell Blue Note va situar Cassandra Wilson al capdamunt del panorama jazzístic internacional.

Doncs el color particular de la veu de Cassandra Wilson, aquest to arrelat al blues, una veu greu, fosca i sensual, però extraordinàriament flexible. Aquesta era la versió que feia de la cançó de Willie Nelson, Crazy, d'un altre dels seus exitosos àlbums, Glamoured, un treball del 2003.

Darkness on the Delta, quan es fa fosc al delta del Mississippi amb Cassandra Wilson recordant la seva terra en aquesta cançó de Jay Livingston. Tancarem aquesta sessió de record a Cassandra Wilson amb la versió que fa en trio amb Terry Lynn Carrington a la bateria i Lonnie Plexico al baix de l'estàndard Blue Skies. Tornem d'aquí una estona, a les 11 en punt. Fins després.

0: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
1: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
2: Els economistes reclamen que...
1: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
3: Sense colorants ni conservants.

0: Música en estat pur.
1: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.
2: El dia a dia pot ser una carrera d'obstacles esgotadora. Tu també necessites un refugi? Al Set de Sons estem convençuts del poder transformador de la música com a eina de benestar per a persones de totes les edats. T'hi apuntes?
3: Diumenge al matí, la música no té pressa. Regala't una hora per sentir, descobrir i emocionar-te amb experts i idees per aturar el ritme.
2: Obre les orelles i deixa que la música faci la seva.
3: Set de Sons, amb Esther Plana, diumenge a 9:00 del matí.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Us donem la benvinguda a aquesta nova edició dels concerts de Catalunya Música. Avui, un concert de músics joves i emergents. Ens acompanyaran dos grups de cambra, el trio Corena i el trio Tristany, les formacions guanyadores del Premi La Flama, un guardó que van crear el 2023 Joventuts Musicals de Catalunya i l'Acadèmia de Quartets de Vic, l'acadèmia impulsada pel violinista Gerard Claret i que compta amb el mestratge del Quartet Casals i del Quartet Gerard. El premi el rep la formació de cambra més prometedora de l'edició anual de l'Acadèmia, que se celebra el juliol a l'Atlàntida de Vic, Centre d'Arts Escèniques d'Osona. I vet aquí que el premi consisteix en un concert al Palau de la Música Catalana i es completa amb una gira en el marc de la Xarxa de Músiques de Catalunya. Doncs bé, nosaltres avui sentim el concert que aquestes dues joves formacions van fer a la Sala Petit Palau del Palau de la Música Catalana el novembre del 2025. El guanyador d'aquella edició va ser el trio Corena, que sentirem a la segona part del concert. I el trio Tristany, el que sentirem per començar, va obtenir l'accèssit del Premi La Flama 2025. Va néixer res molt poc abans que es presentessin a l'Acadèmia de Quartets de Vic, només 10 mesos abans, al setembre del 2024, al Conservatori Superior del Liceu, sota la càtedra d'Emili Brugalla, pianista del trio Kandinsky. El trio Tristany el formen el violinista sabadellenc Bernat Busquets Casablanques, la violoncel·lista Laura Sánchez Villa, premiada amb la menció d'honor dels Premis Extraordinaris Artístics Professionals de la Generalitat de Catalunya el 2023, i el pianista Pol López Ruiz, guanyador del Premi BBVA de Música al Talent Individual el 2024 i becari de la Fundació Ferrer. I què van presentar en aquest concert de debut al Palau de la Música Catalana? Doncs l'obra d'un músic també molt jove, quan la va escriure, el trio en piano número 1, opus 8, que Dmitri Shostakovich va compondre quan només tenia 16 anys. Tot i així, ja hi podem reconèixer alguns dels trets característics del que serà la música de Shostakovich. El motiu que fa de motor de l'obra, les melodies expressives amb un rerefons harmònic aspre, la tensió cromàtica, els canvis bruscos de ritme i d'intensitat,

intensitat, les pulsacions obstinades i aquella escriptura sovint despullada que de sobte es transforma en un passatge de gran intensitat. Una bona mostra del que serà la futura música de Dmitri Shostakovich en aquest trio amb piano número 1 en do menor opus 8, una partitura en un sol moviment a mans del trio Tristany.

Bernat Busquets, violí, Laura Sánchez Villa, violoncel i Pol López Ruiz, piano. Els components del trio Tristany debutaven al Palau de la Música Catalana amb aquest trio en piano número 1 en do menor, opus 8 de Dmitri Shostakovich. Abans de sentir els guanyadors del Premi La Flama 2025, el trio Tristany, que en va obtenir l'accèssit, obsequiava el públic amb una peça fora de programa, amb el Ritornello, el tercer moviment del trio en piano de Xavier Montsalvatge.

Amb aquesta peça fora de programa, el Ritornello, el tercer moviment del trio amb piano de Xavier Montsalvatge, el trio Tristany, Bernat Busquets, violí, Laura Sánchez Villa, violoncel i Pol López Ruiz, piano, completaven la seva actuació a la sala Petit Palau del Palau de la Música Catalana. En aquest concert dels guanyadors del Premi La Flama, un guardó que van crear el 2023 Joventuts Musicals de Catalunya i l'Acadèmia de Quartets de Vic. El premi pretén contribuir a impulsar les noves formacions de música de cambra que sorgeixen a Catalunya i ho fa amb l'aval del Quartet Casals i el Quartet Gerard, que fan classes a l'Acadèmia de Quartets de Vic, creada el 2015 per iniciativa del violinista Gerard Claret. El guanyador de l'edició 2025 del Premi La Flama va ser el trio Corena, una formació que, malgrat la seva joventut, ja ha rebut diversos reconeixements, com ara el primer premi del concurs Higini Anglès, el segon del Josep Mirabent i Magrans, l'accèssit al Pòdiums

i el Premi del Públic al concurs Cambra Romànica d'Andorra. Com el trio Tristany, el trio Corena va néixer al Conservatori Superior del Liceu, però uns anys abans, el 2020, quan va cursar el màster d'interpretació de música de cambra sota la tutela de Catherine Ordonó i Isaac Rodríguez. Però també ha rebut formació de molts altres professors gràcies, per exemple, a les beques que van rebre per participar al curs New Millennium International Chamber Music Festival and Academy o al curs internacional de Weikersheim. El trio Corena ha fet concerts arreu de Catalunya i avui debut al Palau de la Música Catalana. Els seus components, Cristina Parés, violí, David Carmona, clarinet i Neus Sánchez, piano, comencen l'actuació amb una de les poques obres de cambra amb instrument de vent, el trio Kegelstadt o de les bitlles, que Mozart va compondre a Viena l'any 1786. En aquella època, el clarinet era un instrument relativament nou i aquest trio, a més del quintet amb clarinet i el famós concert per clarinet, va contribuir a incrementar la popularitat de l'instrument. L'estrena la va fer l'amic de Mozart, el clarinetista Anton Stadler. Aquesta obra ens mostra un Mozart lliure i amable i exigeix el domini que tenia el compositor del contrapunt no acadèmic. Aquí tenim el trio en mi bemoll major Kegelstadt o de les bitlles Kegel 498 de Wolfgang Amadeus Mozart a càrrec del trio Corena.

Cristina Parés, violí, David Carmona, clarinet i Neus Sánchez, piano. Són els components del trio Corena, el guanyador del premi La Flama 2025, que organitza Joventuts Musicals de Catalunya amb la col·laboració de l'Acadèmia de Quartets de Vic. Ara, en aquest seu debut al Palau de la Música Catalana, ens han ofert el trio en

Mi bemoll major, Kegelstadt, Kegel 498 de Wolfgang Amadeus Mozart. El trio Corena va sorgir de l'amistat i complicitat de tres joves músics estudiants del Conservatori Superior del Liceu, amb l'objectiu d'explorar i aprofundir el fascinant repertori per trio de violí, clarinet i piano. I una altra de les obres que han treballat per aquesta combinació instrumental és del compositor d'origen armeni Aram Khachaturian, que va escriure el trio per clarinet, violí i piano el 1932, quan encara estudiava al Conservatori de Moscou. És una obra de ressonàncies exòtiques que conté girs melòdics orientals. Els tres moviments que conté són un andante con dolore expressiu i d'aire rapsòdic, un allegro molt ornamentat i un moderato en forma de variacions sobre un tema d'arrel popular. És el trio per violí, clarinet i piano en do menor opus 30 d'Aram Khachaturian que sentim en aquesta versió del guanyador del premi La Flama, el trio Corena.

Cristina Parés, violí, David Carmona, clarinet i Neus Sánchez, piano, són els components del trio Corena, el guanyador del Premi La Flama 2025, que ha debutat al Palau de la Música Catalana, primer amb Mozart i ara amb aquesta obra final del compositor armeni Aram Khachaturian, el trio per violí, clarinet i piano en do menor Opus 30. I abans de marxar, el trio Corena correspon als aplaudiments del públic amb una peça fora de programa, el primer moviment titulat Freilach del trio per violí, clarinet i piano de Paul Schoenfeld.

0: Cristina Parés, violí, David Carmona, clarinet i Neus Sánchez, piano. Són els components del trio Corena, el guanyador del Premi La Flama 2025, que organitza Joventuts Musicals de Catalunya amb la col·laboració de l'Acadèmia de Quartets de Vic. Aquest ha estat el debut del trio Corena al Palau de la Música Catalana. Ha interpretat obres de Mozart i Khachaturian i aquest bis, el primer moviment, Freilach, del trio de Paul Schoenfeld. El d'avui ha estat el concert dels guanyadors del Premi La Flama 2025 a les noves formacions de música de cambra de Catalunya. El trio Corena i el trio Tristany, que en va obtenir l'accèssit i que ha actuat a la primera part del concert amb el primer trio en piano, Opus 8, de Dmitri Shostakovich. Un concert fet a la sala Petit Palau del Palau de la Música Catalana el novembre del 2025. Per si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Us convidem ara a sentir l'últim poema simfònic de l'anomenada Trilogia Romana, d'Ottorino Respighi. És el poema simfònic Festes Romanes de l'any 1928 i que descriu quatre celebracions de Roma en èpoques i ambients diferents. Ens acompanya l'orquestra de Cleveland dirigida per Lorin Mazel.

Lorin Mazel, al capdavant de l'orquestra de Cleveland, dirigia el poema simfònic Festes Romanes d'Ottorino Respighi.

0: vulguis i quan vulguis.
1: Franz Krommer és un compositor txec de la segona meitat del segle XVIII, un compositor clàssic, autor d'aquest quartet amb oboè número 3 en fa major, que sentim interpretat per Nancy Ambrose, oboè, Solomia Saroka, violí, Eva Stern, viola i Natalia Huma, violoncel.

Fins aquí el quartet amb oboè número 3 en fa major de Franz Krommer, que hem sentit interpretat per Nancy Ambrose, oboè, Solomia Soroka, violí, Eva Stern, viola i Natalia Huma, violoncel.

0: Catalunya Música.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
2: El Mercat de Música Viva de Vic torna a ser el punt de trobada de la música en directe. 5 dies de concerts molt esperats amb estrenes dels teus grups preferits i d'artistes que encara no coneixes i que voldràs tornar a escoltar. Del 16 al 20 de setembre, descobreix avui la música que sonarà demà. Més informació a mmbb.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat. A Catalunya Música. De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música, és l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques. Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta. El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma.
0: Per a la millor selecció musical, viatge humà o algorítmic. L'algoritme tria amb viatge, l'humà amb identitat.
3: L'algoritme no sabem qui és. A nosaltres sí que ens coneixeu. Fixa't com sona. La, la, la, la, la, la, la,
0: la, la, la, la, la, la, la. Fixa't com sona, edició clàssics. La millor selecció musical amb identitat. Sí. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, amb Xavier Solà.
3: I amb la participació dels oients.
4: Sí, m'encanta.
1: Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
5: Des del Festival de Bregenz, a Àustria, les excursions del senyor Brouček, l'òpera més excèntrica de Leos Janáček, títol que representa ben poc als escenaris i que és una sàtira amb crítica social, amb el tenor Peter Oren al rol protagonista acompanyat per l'Orquestra Simfònica de Viena i el Cor Filarmònic de Praga, dirigits pel mestre txec Robert Jindra.
1: Directe a l'òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: Bona tarda, són les 6.
1: A Catalunya Música comença l'assaig general. L'actualitat musical explicada pels seus protagonistes. Assaig general. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.
0: Som dimecres 9 de setembre, seguim avançant en aquesta setmana i com cada tarda és hora de fer un cop d'ull a l'actualitat musical a l'assaig general aquí a Catalunya Música, des d'ara fins a les 7.
2: I és moment de saber què ens ocupa avui.
3: Avui, a l'assaig general...
2: Doncs avui rebem, de fet ja l'hem rebut perquè ja la tenim preparada aquí a l'estudi, a Miss Floristan. És el nom artístic d'Isabel Floristan, que avui ve a presentar-nos un projecte discogràfic que ret tribut a la vegada als boleros, però també a les àvies. En parlarem d'aquí a uns instants i, a més, en tindrem un tast en directe. Per tant, de moment, Isabel, Miss Floristan, molt bona tarda, benvinguda.
4: Bona tarda, què tal? Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, de seguida en parlem. I també passarem pel Palau de la Música, on ens farem ressò de la nova porta del Palau en la qual s'està treballant. S'inaugurarà properament, però es va donar a conèixer ja fa unes setmanes, abans de l'estiu.
2: També ens aproparem a Reus, que des de demà i fins diumenge acull el seu festivalet de jazz amb propostes d'entre el millor del talent més proper i seguint l'estela de la tradició jazzística de la capital del Baix Camp.
0: I acabarem amb música coral, perquè ens visitaran Xavier Solà i Josep Baucells. Ens presentaran l'últim enregistrament de la Coral Canigó que va dirigir en Xavier Solà amb música de Josep Baucells, que és el compositor, però també molt vinculat a aquesta formació, ja que la va dirigir durant un temps breu. Tot plegat, doncs, als últims minuts d'aquest programa que comencem ara mateix.

0: y tú me importas tú.
1: Els boleros són universals i ens agraden a moltes i moltes persones. Si diem això, no descobrim res, però potser no és tan habitual passar tots aquests boleros pel tamís de Miss Floristan o com de la manera que ho ha fet ella en aquest disc que avui ens proposem de comentar amb la seva autora, que es diu De Cabellos de Oro, aquest és el títol del disc, i ella és Miss Floristan, que acabem de presentar. Gràcies per acompanyar-nos.
2: Muchas gracias a vosotros por tenerme aquí.
1: I, vaja, potser la primera qüestió que podem posar sobre la taula és què signifiquen per tu els boleros i per què els has volgut posar en valor d'aquesta manera.
2: Bueno, los boleros son unas canciones que he escuchado cantar sobre todo a mis abuelas y que, bueno, pues las acabé cantando yo también, tampoco, un poco por casualidad, y me di cuenta que me gustaba mucho, que sentía que me quedaban bien a la voz, y un día hice un concierto todo de boleros en el pueblo de mi padre y me gustó un montón, la gente lo recibió genial, me encantó la gente cómo se sumaba a cantar todas las canciones, y dije, ay, quiero grabarlo, quiero hacer algo más con esto.
1: Un poble de Navarra, em penso.
2: Sí.
1: Que és una mica segur la teva terra natal,
2: sí.
1: Tot i que tu portes ja uns quants anys...
2: Sí, 3 anys, porto a Barcelona.
1: Anys. Molt bé. I estudiant al taller de músics,
2: sí.
1: També. I, introduint-te en aquest món musical,

0: Doncs ella és Miss Floristan, que avui ens ha obsequiat amb aquesta versió del Muñequita Linda de Maria Grever. Moltíssimes gràcies, Miss Floristan, Isabel, per portar-nos el teu projecte i molta sort.
1: Moltes gràcies.
2: Recupera aquesta actuació a la pàgina web del programa i al canal de YouTube del 3CAT Cultura. Catalunya Música. Assaig general.
3: Doncs hem arribat fins aquí amb la música de Miss Floristan. Passen 6 minuts d'un quart de set i seguim endavant el programa amb el reportatge sobre la nova porta del Palau de la Música que us hem anunciat en el sumari.

0: Ja fa unes quantes setmanes, just abans de començar les vacances d'estiu, el Palau de la Música va presentar públicament un dels seus projectes estratègics més rellevants, la nova Porta del Palau, un nou espai de benvinguda que connectarà l'edifici modernista amb la ciutat i combinarà l'atenció al públic, un espai expositiu i una nova botiga gestionada per l'AIE. La creació d'aquest espai de més de 350 metres quadrats respon al moment de creixement que la institució viu des de fa anys, tal com explica el seu president Joaquim Uriac.
1: Aquest és un projecte que obeeix molt a la necessitat i la voluntat del Palau de créixer. Afortunadament hem crescut molt en molts diferents aspectes, amb persones que visiten el Palau, amb assistents en concerts, amb concerts de programació pròpia, amb els projectes educatius, projectes socials, amb número de socis, amb mecenatge. Aquesta casa ha anat creixent molt i aquesta voluntat i necessitat de créixer fa que necessitem més espais, com hem fet sempre històricament. Aquesta casa, històricament, mantenint la casa modernista, doncs hem anat creixent, hem anat sortint de la sala gran, hem anat ampliant a mesura de les necessitats i ens hem anat adaptant a les necessitats i guanyant terreny i ampliant. I això és el que presentem avui, una ampliació més de la nostra casa, del Palau de la Música, amb l'objectiu i la idea molt clara de millorar l'acollida d'aquests diferents públics que us deia, del públic de concerts, del públic de visites, de fer un palau més accessible, donar-li visibilitat. El palau sempre ha estat molt amagat i també hi ha una voluntat d'acostar-nos a la ciutadania i de millorar l'entorn.

Concebuda com un espai obert, innovador i accessible, la nova porta del Palau permetrà descobrir el Palau més enllà de l'edifici i contribuirà al procés de transformació de la Via Laietana en gran eix ciutadà, més amable, accessible, orientat al passeig i ara també porta d'accés a la cultura. Per fer-ho possible, el Palau ha llogat, unificat i adaptat dos locals situats als baixos del número 54 de

0: la Via Laietana, i que tenen dos accessos, un des de la mateixa Via Laietana i un altre des del carrer del Palau de la Música, que dona directament al davant de la terrassa creada ara fa gairebé 20 anys amb l'enderroc de l'església de Sant Francesc de Paula. Joan Uller, director general del Palau, explica quins són els objectius d'aquesta operació.
1: Un dels objectius principals és explicar el relat del Palau, el relat de l'Orfeó. Té un origen social, té una voluntat de transformació social que amb el temps incorpora l'excel·lència i la defensa de la cultura catalana i de la participació com a forma cultural. Tots aquests, que són els valors originaris, s'expliquen al Palau quan la gent fa una visita, però també s'estaran explicats en aquest nou espai on s'ajuntarà els elements informatius amb els elements de venda d'objectes. Dir que això està dirigit tant al públic de casa nostra, al públic local, que pugui rebre aquesta atenció més personalitzada, més pròxima, i també va dirigit a la gent que ens visita de fora. En aquest sentit, nosaltres ens sentim alineats amb el que està proposant Barcelona Turisme, en el sentit de no és que vulguem més turistes a Barcelona, però sí volem un cert tipus de turista que vingui a fer unes coses que siguin culturals, respectuoses, i que d'alguna manera al Palau de la Música creiem que hi podem contribuir.

0: L'espai interior de la nova porta del Palau està concebut com un recorregut temàtic que va introduint el visitant a la història i essència del Palau i de l'Orfeó Català mitjançant recursos audiovisuals, calaixos interactius i reproduccions d'elements arquitectònics originals. Al centre d'aquest recorregut hi haurà el nou espai d'atenció al públic, on es podran comprar entrades per als concerts i les visites, i al costat hi haurà la nova botiga. Finalment, la nova porta també integrarà un espai immersiu amb una experiència sonora protagonitzada per les veus de l'Orfeó Català. Tot això és el que resumeix Judit Pi, directora adjunta del Palau i responsable del projecte de la nova porta.
1: És un espai obert, tot integrat. Deixem una mica enrere les tradicionals taquilles, no, d'anar a buscar allà el tiquet, sinó realment fer un nou espai d'atenció al públic, més accessible, més obert, més amable. I aquests espais informatius, expositius, per explicar realment el relat del Palau, que no és només un edifici patrimoni mundial arquitectònic, ni tampoc és només una sala de concerts, sinó que hi ha tota una història que val la pena ser explicada. I finalment, un espai immersiu per tenir aquella experiència que després d'una visita guiada o depèn de quins concerts no pot tenir tothom, que és escoltar l'Orfeó Català. I també un espai dedicat a l'Escola Coral i a Palau Vincles per explicar precisament d'entendre la globalitat del projecte amb totes les seves parts, que no són només concerts i venda d'entrades, sinó també tenim una escola i un projecte social que al final no retorna a la societat de la mateixa manera que el Palau va ser creat.
0: Està previst que la nova porta del Palau s'inauguri al llarg d'aquest mes de setembre o bé d'octubre, mentre que per viure l'experiència immersiva caldrà esperar fins al novembre. El pressupost global d'aquesta reforma suma 1,5 milions d'euros.

0: Els detalls de la nova porta del Palau de la Música ens han portat fins aquí, quan falten un minut i mig per arribar a 6:45 de la tarda. Seguim amb l'actualitat.
1: Comencem parlant-vos de l'arpista i cantant Anna Amigó, que reprèn la gira de Sang de Dona.
0: Aquest és el títol del seu últim disc i del concert que farà al Castell Templer de Barbens dins els actes de l'11 de setembre. Seguiran més concerts divendres al cicle Escolta Montsant, a la Vilella Alta i el 4 d'octubre a la Morera de Montsant. També a l'octubre, Amigó actuarà a Girona, Barcelona, Riudoms i Farena a l'Alt Camp.
1: Demà es presenta a Barcelona el llibre Ficcions fugitives, de Toni Pisà.
0: A les 7 de la tarda, la llibreria La Central del Raval, del carrer Elisabets, acollirà una conversa de l'autor amb Josep Maria Muñoz i Xènia Diaconova. Ficcions fugitives, publicat per l'Avenç, és un assaig personal en què l'escriptor i musicòleg mallorquí combina la realitat i la ficció.
1: El ball participatiu destaca en la secció Humus Mediterrani de la Fira Mediterrània de Manresa.
0: La 14a edició de l'Humus Mediterrani ha seleccionat 4 propostes que el dia 18 d'octubre es presentaran en el marc de la Fira Manresana. Es tracta de La Genuïna, Les Incògnites, Farigola Trat i Salina, 4 projectes que conviden al ball, tot combinant la tradició, la creació pròpia i una nova mirada sobre el folk.
1: I un projecte musical inspirat en la poesia de Shakespeare arriba a la Byron.
0: La llibreria barcelonina ha programat aquest cap de setmana The Shakespeare Project, una proposta musical del pianista Howard Enstad que transforma els sonets de l'escriptor britànic amb una mirada particular i contemporània. Serà diumenge a les 7 de la tarda. I tot seguit, la música ens porta a Reus.

0: Aquest cap de setmana, Reus acollirà una de les seves cites jazzístiques anuals, l'anomenat Festivalet, que des de l'any passat organitza l'associació Mas del Jazz. De dijous a diumenge, 5 propostes formaran part d'un cartell que, abans de detallar-lo, deixem que el defensi el músic Joan Terol, secretari de l'associació, i expliqui el paper de l'entitat.
1: Bé, per una banda, nosaltres som una associació petita, Mas del Jazz, de Reus. Va néixer amb la voluntat de dinamitzar l'activitat concertística a l'entorn d'una ciutat, des Reus, amb un llegat jazzístic de primer nivell, perquè des dels anys 80 fins ben bé el 2020, durant 40 anys, vam gaudir del Keyboard Jazz Lounge, un pub de jazz en el qual s'hi havien fet concerts amb músics de renom internacional, també hi va haver un festival de jazz molt important, i en aquest sentit nosaltres d'alguna manera hem agafat una mica aquest llegat. Quan dic nosaltres em refereixo a un grup de músics de jazz. Aquesta és la segona edició del festivalet que farem i hem programat 5 concerts de grups bàsicament d'aquí, del panorama jazzístic català, i estem molt contents.
0: Els 5 concerts de la segona edició del Festivalet de Jazz de Reus tindran lloc al jardí de la Casa Rull de la capital del Baix Camp. L'encarregada d'obrir el cartell demà dijous a 8:15 és la Mas del Jazz Orquestra, una formació que també té la seva història.
1: De fet, en els seus inicis estava formada per estudiants de grau superior, tant de l'ESMUC com del Liceu com del Taller de Músics, i amb el temps s'hi han anat ajuntant també músics ja professionals per acabar-hi de donar envergadura, i està dirigida per l'Ivan Saez, que és el president també de l'associació Mas del Jazz, i la veritat és que estan molt bé. En aquest cas faran un concert molt, molt bonic, molt especial, en recordatori a la banda del mític saxofonista Jerry Mulligan, que es deia The Concert Jazz Band, i és un repertori que poques vegades es toca, i mira, des de l'associació vam poder adquirir les partitures, va ser una gran compra, molt valuosa i molt enriquidora per l'associació, i en aquest cas faran aquest repertori.

0: El Festivalet de Reus seguirà divendres amb el Pau Terol Trio, liderat pel pianista germà del nostre interlocutor, que en forma part com a bateria. El trio, completat amb el contrabaixista Pau Lligades, comptarà amb la cantant Maite Alguacil com a convidada. Algunes composicions del primer disc del trio es combinaran amb estàndards del repertori del jazz vocal. I dissabte serà el torn d'una proposta que fa pocs dies passava per aquest programa, la Dissa Miralles i Rai Paz, amb Giuseppe Campisi com a convidat.
1: Aquest concert el que té d'especial és que està vinculat, està en col·laboració al Festival L'Hora del Jazz, que organitza cada any l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya, i que d'ençà de l'any passat

0: agafat. Hem agafat com aquesta col·laboració amb ells.
1: Un concert que precedirà el del guitarrista Miguel Viejo, que diumenge obrirà una jam session.
0: El Miguel Viejo és un guitarrista aragonès que està fincat a Reus de fa molts anys i té un trio que obrirà, diguéssim, la jam session. Serà un concert potser una mica més curt en aquest sentit i donarà pas després a una jam session en la qual esperem que vinguin i s'acostin i participin molts músics del territori sud, diguéssim. I en acabat d'aquesta jam session també tenim programada una petita fideuà de caire familiar, diguéssim, bueno, oberta a tothom que vulgui venir, lògicament.
1: L'últim concert del Festivalet el protagonitzaran el saxofonista Albert Cirera amb el projecte Els Tres Tambors, el pianista Roger Mas, el contrabaixista Marco Locchiari i el bateria Òscar Domènech. El repertori serà el d'Orangina, disc que també vam perfilar fa un temps en aquest espai.
0: No arriba a ser tampoc un, diguéssim, una improvisació lliure. Hi ha barreges de tot, hi ha moments de jazz improvisat, d'improvisació lliure total, de melodies, moments més rítmics, en fi, és una mica una amalgama de tot el que poden oferir aquests quatre músics, que són espectaculars.
1: I com que, tal com afirma Joan Terol, els concerts de jazz agrupats en un festival tenen força poder de convocatòria, el certamen també ofereix abonaments per assistir a més d'una actuació. Una manera de contribuir a l'engrandiment d'un públic que té una base força fidel. Aquí, el secretari de Mas del Jazz insisteix en la importància de qui va ser un dels grans promotors de l'escena jazzística a Reus. Acabem amb aquest reconeixement de Joan Terol a un dels grans impulsors de tot plegat, el reusenc Jaume Joan Magrinyà, creador del Festival Internacional de jazz de la seva ciutat.
0: Una figura històrica que tal per la cultura i pel jazz a la ciutat. I gràcies a ell doncs, es va impulsar el Keyboard Jazz Lounge, el Festival de Jazz Internacional, que durant més de 10 anys va portar figures de primer ordre mundial, com va ser, jo què sé, doncs, Matt Jamal, amb el seu trio, Bill Evans, Margaret Miller, Michel Camilo, en fi. Vam tenir molt de jazz de molta qualitat i, clar, nosaltres ens sentim d'alguna manera com d'autors de voler continuar tota aquesta tasca.

Doncs hem arribat fins ara, que són 6:45 situats a Reus, i és el moment de viatjar fins a Vic per sentir les veus de la Coral Canigó interpretant la música de Josep Baucells. Ens acompanya ell mateix, el compositor, i també Xavier Solà, que és el director de la Coral en aquest enregistrament. De seguida el saludem.

0: Audite Silete, Divina Música, és el títol d'aquesta peça que sentim i també el que dona nom a tot el disc que presentarem a continuació, com dèiem ara mateix, amb la Coral Canigó, que ha dirigit, hem de dir-ho així, fins ara, Xavier Solà, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: I música monogràficament de Josep Baucells, que també ens acompanya. Bona tarda, Josep.
1: Hola, bona tarda.
0: Per començar, i per qui no ho sàpiga, si ens escolten des de Vic, segur que us coneixen i saben de la vostra relació, però vaja, diríem que fa molts anys que us coneixeu i treballeu junts, no? O que havíeu treballat junts.
1: Amb en Josep?
0: Sí.
1: Ostres, però, bueno, jo, però clar, jo quan era petit, que vaig començar a cantar el cor Cabirol, diguem-ne, a Vic, el Josep ja estava amb el grup dels joves, que llavors tocaven flautes. Sí, per mi era, ja era un... Ens coneixem des de que jo era petit, diguem-ne. No?
2: Sí. No?
1: Que sí, amb corals infantils. I llavors hem treballat molts anys junts al Cor Cabirol, havíem treballat a l'Escola de Música, vull dir, sí, hi ha una llarga amistat, a més personal.
0: Ho dic perquè això pot explicar fàcilment que la Coral Canigó s'hagi decidit a fer un disc monogràfic tot amb obra d'un compositor contemporani que potser no seria el més habitual o podríeu haver triat moltes altres opcions, no? És el que ara dèiem fora de micròfon, Josep, que tu mateix eres una mica reticent.
2: Bé, a vegades, perquè aquesta vegada el fet de fer un disc, diguem-ne, monogràfic, diguéssim, d'un compositor en aquest cas, doncs pot semblar una mica també, vull dir que pot ser que una mica pesant, entre cometes, i en Xavier, que és una persona molt insistent i molt fan, també s'ha de dir, doncs em va perseguir bastant. I al final vam arribar a un acord i jo penso que el que presenta el disc dintre, diguéssim, del que és, bueno, que sempre és la mateixa persona que hi ha darrere, però hi han harmonitzacions, hi han cançons, diguéssim, tradicionals, tenim música de poetes catalans i música religiosa, pràcticament. I amb aquests tres blocs jo penso que es pot donar bastanta varietat.
0: Exacte, és el que anava a dir, no? Suposo
2: I també,
0: que també
2: potser a l'hora de, diguéssim, de mostrar un treball, diguéssim, així una mica eclèctic, doncs també donar diferents colors, partint sempre, clar, de les meves manies personals.
0: El llenguatge d'un compositor també evoluciona, evidentment, sí, amb el temps, i crec que, vaja, volíem parlar una mica de la cronologia, és a dir, jo no sé si la selecció d'aquestes obres és el que més va costar, un cop acceptat el projecte, triar entre tots dos, o ho va fer el Josep, quines obres del catàleg enregistrar?
1: No, ens vam posar d'acord. Hi ha alguna que és mania meva, diguem-ne, perquè n'hi ha una que jo la trobo molt bonica, perquè té un aire molt popular i a ell, en canvi, no li agrada, li sembla massa d'això. Però sí que un cop vaig tenir clar que el que volia no era un disc monogràfic, sinó una mena de petita antologia, ens vam posar d'acord molt ràpid amb les cançons, amb les temàtiques, amb tres cançons religioses. Llavors ens va ser bastant ràpid, perquè sí que t'he de dir que tant la coral com jo mateix, l'obra seva la tenim bastant al cap perquè l'hem interpretada molt. Mm-hmm. Tot això està en els arxius de la Coral Canigó. Vull dir, molta d'aquesta és obra inèdita. Alguna està escrita expressament per efemèrides d'amistats personals, i de seguida ens vam posar d'acord. Hi ha tres cançons, per exemple, que són per casaments de gent de la pròpia coral, saps? I, per tant, aquestes hi havien de ser.
0: Clar. Després parlarem, si de cas, si tenim temps, d'alguna més en concret, però d'entrada, pel que fa al llenguatge, jo no sé si, tot i que hem dit que evidentment el llenguatge evoluciona i són obres de cronologia diversa, no sé si tu mateix t'atrevies a definir-te com a compositor i a situar-te estèticament.
2: Hi ha, a veure, el món coral, quan s'ha viscut des de nen, en el meu cas, és un avantatge perquè coneixes el llenguatge, diguéssim, de les veus. Per tant, això sempre és un avantatge a l'hora de traslladar-ho en música. I aquesta relació amb el cant, diguéssim, i el cantar amb molt repertori coral divers, jo he d'agrair a l'Enriqueta Anglada, per exemple, de la Coral Canigó, doncs, el fet que ens fes cantar repertoris molt diversos. O sigui, des de cançó tradicional, cançó més contemporània, o sigui, que era com una època que jo diria que la coral ens feia de formador musical, perquè hi havia els canals normals de formació que teníem, però eren molt enfocats cap a un estudi de la música molt poc pràctic, sinó molt teòric o molt de, diguéssim, de superar dificultats sense saber on allò em portava. El fet de cantar amb cors va fer que totes unes generacions aprenguéssim a descobrir repertoris i sobretot autors, autors contemporanis, i això ens, en el meu cas, doncs, és clar, tu veus i també t'impregnes d'algunes sonoritats. I pots dir, mira, sí que he de dir que totes les composicions que hi ha aquí, a veure, per un compositor normalment, jo penso que una de les coses que aspira és que pugui tenir almenys un mínim de personalitat sonora, o que en dic jo, o de que es pugui entendre com una, diguéssim, com una cosa una mica diferent del que es fa en general. Això és complicadíssim i és molt difícil aconseguir-ho. I a vegades hi ha compositors, en el meu cas, que podem passar tota una vida buscant un llenguatge que sigui realment aquell. A vegades es aconsegueix més, a vegades es aconsegueix menys. Que en el meu cas, en aquest disc, és clar, són obres que sempre han partit d'una dedicació, diguéssim, estan molt mesurades amb qui anaven dirigides i per què. O sigui, això volia dir que tècnicament ja tens una

0: sabia escrivir unes tessitures. Hi havia un gruix sonor que no era de tenir 16 veus ni 8 veus, perquè el cor que hi havia, o els cors que van anar dedicats a aquestes obres, tenien aquesta personalitat. Tessitures vol dir, doncs, no agafar coses molt extremes. Si no tens cordes de baixos que et fan molts greus, doncs situar-te. Això també ha estat un repte que a vegades pot frenar la capacitat creativa. Jo ho entenc, això, eh? Que pots dir, bueno, això aquí faria molt més o faria menys, o canviaria, ho faria més difícil de llenguatge. Però sempre es troba aquest punt mig, no? També hi ha un component, jo m'he dedicat molts anys a ensenyar música, que també hi ha un component pedagògic. Per exemple, hi ha alguna que la vaig dedicar l'any 88 a un grup d'estudiants del Conservatori, de l'Escola de Música de Vic, adolescents, que és una cançó tradicional catalana, que vaig introduir elements de música contemporània que eren els recitats, diguéssim, efectes vocals que no són el normal del cant coral, no? Perquè aquelles persones entressin d'una manera molt, molt suau amb aquest llenguatge. Hi ha altres que segueixen més una tradició coral, diguéssim, de la meva influència també com a cantaire i com a coneixedor del repertori coral, per exemple, català, no? I que fa també com un homenatge. Hi ha altres que són més personals. Aquestes més personals sí que tenen un llenguatge, jo diria, molt... no és extrem en quant a la tonalitat, perquè no podies extendre molt, però sí que sempre hi ha alguns deixos de lo que era la música coral contemporània. El principi dels clústers, el principi de... Per exemple, ara actualment, escoltant el repertori coral, se sent molt l'utilització del pla sonor d'aquest estàtic, no? Dels efectes, no? Diguéssim, d'aquests espectres, o que en aquell moment no existia. Sí que hi havia unes influències que teníem d'autors de música coral europea, per exemple, el cas del que s'hi havia de l'Art Baupert, o, per exemple, no sé, ara estava pensant amb aquell de Bèlgica, com es diu?
1: Vignès,
0: mm-hmm. Que eren gent molt vinculada, diguéssim, a la tradició coral europea de sempre, però ja amb trets contemporanis. Però sempre amb una, com si diguéssim, una mica de contenció. Mm-hmm. Per tant, les obres presenten això. Llavors, evidentment, jo molt content de que es poguessin cantar i que poguessin funcionar.
2: Queda clar, doncs recordem que estem sentint aquest disc titulat Audite Silete de la Coral Canigó, que es pot trobar ja a Spotify.
1: Sí.
2: I no sé si en altres plataformes.
1: Sí, totes les plataformes.
2: Perquè clar, avui en dia és la manera de distribuir-ho. Parlem una miqueta del procés de preparació i sobretot d'enregistrament, que no sé si és una cosa que la Coral Canigó hagués fet mai o que tu, Xavier, estiguessis acostumat a entrar a l'estudi i repetir moltes vegades, no?
1: Sí. No, jo havia fet ja de petit a l'Escolania Montserrat, diguem-ne, però després també amb alguna altra formació que havia cantat de jove, o amb la Nova Euterpe, algunes coses d'aquestes, o sigui, experiència personal d'enregistrament ja en tenia. La coral, de fet, havíem enregistrat no tot un disc, però havíem participat en un disc del Jordi Lara, Fidelitat, que es diu, amb un enregistrament en ocasió de l'any Verdaguer, o sigui, algunes coses ja havíem fet així d'estudi, però a capella, que és l'odor, a capella no ho havíem fet mai. Ens ho va fer l'Enric Giner, perquè l'Enric el vam conèixer en ocasió de la pandèmia. La FASEC va organitzar un, com se diu, el Pessebre de Pau Casals, que vam fer tres o quatre corals, sí. Que el vam gravar sobre una base d'orgue, diguem-ne, que havia tocat la Mercè Sanchís, mm-hmm. I ho vam gravar tots amb mascaretes, eh? I ens ho va fer l'Enric Giner, i a capella, diguem-ne. I vaig dir, ostres, aquest és... Jo ja estava intentant convèncer en Josep Baucells. I vaig dir, el dia que d'això ho farem amb l'Enric Giner, perquè sap entendre el que és un cor a capella. I ha sigut dur, sí, sobretot és dur el mantenir l'afinació, perquè ja saps que... o sigui, un cor, diguem-ne, l'afinació es va ajustant, diguem-ne, i però, esclar, quan tornes a repetir que no sé... Això ha sigut... Però tot i això van ser un divendres, tot un dissabte i un diumenge al dematí. Vull dir que tampoc no... Els 45 minuts van ser aquests dies, eh? No només d'enregistrament. Mm-hmm. Però la coral se'l sabia molt, eh? És un repertori que insisteixo, se'l sap molt.
2: Tot això va ser fa un any... O una mica més, potser, fins i tot, perquè el disc el vau presentar, de fet, oficialment abans de l'estiu.
1: Sí. L'enregistrament és del juliol del 25, de mitjans de juliol del 25. I la postproducció i...

0: Però d'aquestes, vull dir, també hi havia un tema de finançament, etc, i no el vam presentar fins a l'entorn de Sant Joan, diguem, ara fa, deu fer un mes i mig, diguem.
1: Sí. Hi haurà, ja que parlem d'això, una presentació també nova.

0: Personalitats de cada coral, les personalitats de cada coral tenen alguns trets, no?, concrets. I jo no em sé imaginar, diguem-ne, que una coral que el Josep Baucells ja ha estat vinculat des de que tenia 15 anys, per tant, en fa 50 dels 63 de vida de la coral, que n'hi ha escrit moltes coses, perquè això és una petita mostra, però podríem fer 3 hores i mitja de música seva, eh?
1: Caram.
0: Sí, sí, tenim moltes cosetes. I, per tant, jo crec que d'alguna manera o altra hi hauria de continuar sent present. El projecte anava, i això estem pendents de subvencions de la Generalitat, etc., també anava lligat amb editar aquestes partitures i poder-les fer accessibles a tots els cors. Perquè Baucells, igual que altres compositors, és un compositor de llenguatge i de perfil completament contemporani, però abastable, i sobretot molt català. Que això trobo a faltar, diguem-ne, a vegades. O sigui, ell parla molt bé de Vicnès, és veritat, i parlant de Caudal i d'Arbo Pärt, etc. Però admires la seva música i hi ha una enorme tradició amb Taltavull, hi ha una enorme tradició amb el mestre Toldrà. O sigui, es tira d'aquesta tradició. Parlant més d'aquesta visió que ens va donar l'Enriqueta Anglada, és veritat, que gent oberta, que parlaven llengües als anys 60 i viatjaven molt. Però quan sents la seva música dius, ostres, aquí hi ha una línia de continuïtat, no? D'altres compositors tenim d'aquesta seva generació, el Josep Vila, etc., que també estan molt arrelats al país. I per tant jo crec que la funció també de les corals és mantenir, igual que els anys 60 van servir per mantenir la llengua i la cultura i difondre-la, crec que és un moment que les corals també hem de continuar fent aquesta cosa. Els anglesos no tenen cap mania a traduir les obres a l'anglès. Nosaltres sembla que si no fem la perfecció de la dicció anglesa del Masies, hem fet el ridícul. I, en canvi, ara em sembla que he vist que a Montserrat fan la novena sinfonia amb una versió, sí, una versió excel·lent de text, em sembla que és de Joan Maragall.
1: En català, sí.
0: En català, no? Dius, ostres, el valor de la llengua també és important. I això, en Baucells, es nota molt aquest valor de país.
1: Perquè, Josep, abans quan parlaves una cosa és el llenguatge, l'altra és el catàleg i les formacions. No sé si has escrit, compost també per música no coral, és a dir, instrumental pura.
2: L'obra ja... L'obra de més envergadura que vaig escriure va ser una que es diu El cant del lloc, que és una peça simfònica coral. Que passa que la música coral sempre m'ha vingut sempre al darrere, perquè, a part de, diguéssim, que aquest disc presenta cor, que vam quedar amb en Xevi, que era només, fixeu-vos que hi ha molt poques intervencions musicals. Hi ha una peça que hi ha un violoncel, hi ha una peça que hi ha uns cròtals que fan un efecte de percussió molt, però molt suau, molt mínim, no? Per tant, jo penso molt amb el poder del cant, que es diu, ja, la cançó del poder del cant, doncs en aquest cas seria el poder del coral, que només són les veus, eh? Però sí, algunes coses he hagut de fer. Sobretot, també hi ha la passada... Fixeu-vos que al disc també hi ha la participació de nens, que és una de les altres coses, diguéssim, que aporta una mica, que això ja venia de les èpoques que dirigíem cor infantil i que estàvem en coral adulta, no? Hi havia moments que ajuntàvem a les agrupacions i feies aquesta combinació. Llavors és fàcil trobar-ne aquí, per exemple, l'última... Hi ha una de les peces que es titula Flor d'aigua, que és l'última composició, bueno, és la penúltima, perquè aquest estiu n'he fet una altra, que s'estrenarà al mes de febrer. Però la penúltima, que és la Flor d'aigua, de l'any 24, que va ser un encàrrec de l'Escola de Música de Vic, està pensada per cor adult i per cor infantil. Que abans aquestes simbiosis també fa que sigui una mica especial. També això que us deia abans dels colors corals, no? Que tens les veus adultes i les veus de nens, llavors les ajuntes. Eh? Uh-huh. I això també. I de part d'altres coses, algunes coses instrumentals sí. Però tinc molta producció coral, realment, quan a vegades quedo parat, perquè, i més, he perdut. Us he dit que he perdut algunes, que he dedicat a algú i que les he regalades i que mai...
1: Vaja.
2: I un dia, i alguna vegada m'he trobat amb alguna sorpresa. Això es preocupa del desmanec de no fer el catàleg ben fet, eh? Però ho fas d'una manera molt altruista, no? No tinc cap problema. I alguna cosa m'ha rebotat que jo no sabia que l'havia fet. I dic, mira, i alguna que l'he perdut segur que no sé on és.
1: De fet, abans, breument ja per anar acabant, el Xavier ha dit, hi ha alguna cançó que, diríem, d'alguna manera... Tu no estàs tan orgullós i tu, Xavier, tenies clar que volies incloure-la. cosa que

0: que sorprèn una mica, no? Que un compositor pugui tenir aquesta relació també d'estimar-se més unes obres que unes
1: És
0: altres.
1: normal, això
0: Sí?
1: penso que sí. El que passa que en aquest cas, és que ja ho podem explicar, perquè no tinc cap problema, és una cançó que és molt... Ja la melodia a mi no és de les que m'atrau més, eh? A vegades també tenim aquesta... Però, bueno, en aquell moment també va ser un encàrrec, em sembla que va ser de la Teresina Maideu, de la capella de Santa Maria de Ripoll, que em va dir, em pots fer una harmonització d'aquesta cançó, que era Anem a Betlem.
2: Anem a Belém, sí.
1: I que, esclar, jo és una cançó que jo la recordava molt de cantar de nen i la trobava una mica...
2: Nyonya, una mica nyonya.
1: Sí, una mica, bueno, de l'estil, diguéssim. I llavors vaig dir, doncs, ja li vaig fer. I la vaig passar un dia amb en Xevi i va ser. Llavors, a mi, no és que no em desagradi, no em desagrada. La versió està molt ben, molt neta, polida, ben cantada, no? Que és el que ha de ser, és simple, potser la més funcional, eh? Tot i que hi ha alguns petits jocs, però és curiós. Llavors, això a vegades ens queda dir, home, potser m'agrada més, jo em trobo més a gust sentint, doncs, potser aquesta que sentim l'altre de Silete, o, per exemple, també... Hi ha una sorpresa, que és la cançó que és La llàntia del rei Moro, que aquesta cançó la vaig començar a assajar amb la coral i no la vaig poder acabar de muntar per unes qüestions de, diguéssim, de que, bueno, la gent s'ho van passar molt bé i jo no me'n vaig en sortir i va quedar aparcada. I ara, doncs, la van tornar a recuperar i n'estic molt content. I ha estat també una sorpresa per mi, perquè ha estat la vegada que l'he pogut escoltar.
0: Molt
1: Eh?
0: bé, molt bé.
1: Molt bé, perdó.
0: Queda clar, doncs, per anar acabant això, el 28 de setembre cita l'ESMUC amb la coral,
2: A les 6 de la tarda?
1: No, és a 2 de 8.
2: Ah, 2 de 8.
1: A la
0: 2 de 8.
1: sala d'orquestra.
0: Molt bé. Amb tu, Xavier, al capdavant, evidentment, perquè has dirigit el projecte, no?
2: No, no, no.
1: No?
2: Això, o sigui, jo hi seré present perquè jugarem a la presentació, però hi ha qui dirigirà la coral, que cantarà 3 peces, és la Belén,
0: La Belén
2: perquè
0: Clemente.
2: ella ja ha començat a treballar les obres d'en Baucells, i a més és molt bonic, m'agrada molt, perquè hi veu coses diferents que les que hi veig jo, diguem-ne, i ho trobo superinteressant.
0: Doncs ens va molt bé que va així, perquè justament així anunciem el nom de la nova directora. Bueno, no és una novetat estricta, però d'aquí a poc tenim previst convidar-la i que
2: Ah,
0: ens presenti
2: estupendo.
0: ella també els seus projectes al capdavant de la Coral Canigó.
2: Molt bé, sí, val molt la pena.
0: Doncs res més per avui. Josep Baucells, Xavier Solà, gràcies per haver-nos acompanyat i per haver-nos comentat aquest enregistrament i aquesta música. Que vagi molt bé.
1: Gràcies a
2: Gràcies a
1: vosaltres.
2: Vosaltres.

0: Assaig general.
1: I arribem al final del programa. Com sempre, un minutet per avançar continguts del de demà dijous. La Judit Jordana, a la seva secció de dansa, entrevistarà Àlex Rodés, un jove ballarí de Sant Cugat de només 13 anys.
2: I demà també rebrem els músics Caim Riba i Teresa Noguerón amb un projecte que commemora els 50 anys de la mort de Clementina Arderiu, una proposta que pren molt sentit perquè, com molt sabreu, Caim Riba és besnet de l'homenatjada i de Carles Riba.
1: Doncs són alguns dels continguts que us ampliarem demà. Com sempre, la cita és a les 6 aquí a Catalunya Música, amb l'equip del programa, Oriol Pinart, Olga Cardús, Marta Lanau i Albert Torrents.
2: Us esperem demà.

obrir aquesta classe d'improvisació per mi ha estat revelador, perquè alumnes que potser no els hi veies un gran futur musical han esdevingut grans revelacions, perquè els és donar-los un espai per respirar, per no imposar res. Tot és vàlid. L'únic que demanes és que la manera d'expressar-se ho facin amb el màxim rigor. Dono molta importància a com

0: es comença una improvisació i com s'acaba.
1: Aquesta setmana, al Molt Personal, sona la playlist de Imma Santacreu, pianista i docent.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.
2: Expliquen les aus els dies que falten pel febrer. A la terra de plom i cendra ploren carners. Expliquen els llops les nits, la seva espera és un anhel. Abans de llunes de neu i gana, bales al terra. Expliquen els cabirols les empremtes d'homes fetes d'acer. Les seves rialles, un mal auguri, baixant pel corriol. Expliquen les guineus que han vist gossos de sang i por. Fan olor de terra i reptes. Somnien en carn els seus gossos. Expliquen les llebres que resen d'hora a l'ametller. Només batejos de vermell, ni gebre gris als cabells. Expliquen els mussols, cuques de llum i estrelles que guarden el bosc fins a l'alba, fins al relleu del corb. Expliquen els ossos, somiant en gratar cedres. Llepen les seves cries en cura, anhelen càlids vents. Conten els voltors els núvols de pluges de fel i romaní. Les rates també ho saben. Els homes no tenen credo. Paula González Carracedo. És el seu poema Romans del bosc, d'aquesta activista i comunicadora coneguda pel seu treball en el moviment dels drets pels animals. I de fons és música de Stanley Mears. És la seva cavatina en una versió que en va fer per guitarra John Williams i que es va fer famosa, aquesta música, quan va sortir en la pel·lícula que nosaltres vàrem conèixer com el franctirador o també el caçador. Què? Preparats? Doncs això és Catalunya Música. I comença el Gran Tour. Benvinguts.

L'any 1889, Joan Maragall escrivia: «La mort té un galant jardí, un jardí de flors molt velles, de clavells de carmesí, de roses sempre poncelles». Així comença aquest poema que l'autor va titular «Lo jardí de la mort». Doncs bé, uns anys més tard, Bernat Vivancos, antic director musical de l'Escolania de Montserrat i compositor, la va musicar i en va fer la seva versió, que ara interpreta la reconeguda soprano Núria Rial. L'acompanya el mateix Bernat Vivancos al piano.

0: El Gran Tour, una altra manera de viatjar.
1: I som ara en Georg Friedrich Händel i un dels seus concerti grossi. Aquest és un dels més coneguts, el seu Opus 6. És el número 2, l'escrit en la tonalitat de fa major. És l'andante larghetto que interpreta l'Academy of Arts and Music i que dirigeix des del violí Andrew Menz.

0: I could write a book.
1: Doncs això, que si em pregunten, podria escriure un llibre.
0: About the way you walk and you whisper.
1: Un llibre sobre la manera que camines, que xiuxiueges i que mires. Podria escriure un prefaci sobre com ens vam conèixer, perquè el món mai t'oblidés. Doncs bé, així comença aquesta melodia del musical de Rodgers i Hart de l'any 1940, Pal Joe, i considerada ja tot un estàndard de jazz. Si em pregunten, podria escriure un llibre. L'interpreta Johnny Hartman i els seus músics.

0: El Gran Tour, amb Victòria Palma.
1: Avís als viatgers. Si teniu algun suggeriment, una idea o simplement voleu dir la vostra, ho podeu fer escrivint a elgrantour@catmusica.cat. Seguiu gaudint del viatge.

Va escriure 8 sinfonies, sonates, obertures, un concert per a piano, que és aquest que estem sentint, trios, quartets, tot forma part del seu catàleg, d'aquesta compositora a qui a la seva època l'anomenaven la Beethoven femenina. Es deia Emily Mayer, i amb ella aquí farem la parada, aquí a l'Illa dels Oblidats, per conèixer qui va ser aquesta compositora que l'any 1850, de quan tenia 38 anys, va poder oferir un concert molt significatiu, només amb obres de la seva autoria. Va tenir lloc a Berlín, aquest concert. Un concert on es considerava que fins aquell moment la mà femenina havia superat com a molt una cançó, però que un quartet i fins i tot una sinfonia i un concert, en tots els processos compositius, doncs això es podia considerar un cas especial, extremadament rar. Això és el que li deien, una compositora rara. Una rareta de la història de la música. Vaja, doncs amb ella farem aquí la parada per saber qui va ser, que contra tot pronòstic va arribar al cim més alt, tot i que al cap de poc la història ja la va oblidar. Bé, reculem en el temps. Anem al maig de l'any 1812, quan naixia a la ciutat alemanya de Friedland. Aquesta nena, que va tenir la desgràcia que quan va fer 2 anys la seva mare moria. I quedava en mans del seu pare, un farmacèutic, que li va donar una educació doncs, com qualsevol senyoreta burgesa de l'època, amb estudis, en mans de professors privats, etc etc. Però un dels estudis que li va donar és de música, amb un organista que ell ja va veure que tenia fusta per a la música, sense aspiracions professionals, evidentment. Però a partir d'aquí va veure que, a més de tocar bé el piano i l'orgue, escrivia petites peces per l'ús privat, per diversió, encara que cap d'elles ha arribat fins als nostres dies. A partir d'aquí ella vivia una vida poc apassionant, especialment centrada en tenir cura del pare. I va passar que quan estava a punt de fer 30 anys, un tràgic accident sacsejava la vida, la quotidianitat de Mayer. De fet, el pare es traia la vida. I tot i que aquell impacte en va suposar un trauma per ella, això també va ser, d'alguna manera, alliberador, perquè va ser el detonant d'una decisió important, que era deixar casa seva i buscar emprendre la carrera com a compositora. També podies fer-ho gràcies a una generosa suma de diners que va poder heretar després de la mort del seu pare. I el que fa, fixeu-vos, és marxar a la ciutat polonesa de Szczecin per estudiar composició amb Karl Lewa. I en aquest període faria els primers passes, ara sí, centrant-se ja en la música instrumental a fons. Bé, finalitzada aquesta etapa, deixa Polònia, abandona i marxa a Berlín per continuar els seus estudis. I en allà, gràcies a la recomanació que li havia fet el seu mestre,

arriba a estudiar amb Adolf Bernhard Marx, un professor que tindria molt de pes en la seva vida. Ell i també Wilhelm Wiebreich. El suport de tots dos seria primordial perquè Emilie es donés a conèixer a la ciutat de Berlín. Mireu, el pes dels mestres li va obrir les portes dels cercles musicals privats i també públics berlinesos, encara que no seria sinó el seu talent el que la catapultaria a la fama, tant a la capital com en altres ciutats alemanyes i europees. Un moment significatiu va ser, com us deia, el 21 d'abril de 1850, quan ell, als 38 anys, feia 8 que havia emprès aquesta carrera intensa, doncs va poder oferir un concert integrat només per obres de la seva autoria. Però és que en tot això, ella va voler editar la seva música. Ho pagava ella mateixa, com també es costejava els viatges per anar a tocar en algunes ciutats europees. I aquesta sèrie de coses va fer que es dificultés la seva part econòmica. Finalment, va tornar a Polònia. Però allà es va centrar a l'escriptura de la música de cambra, pel damunt de tot. I aquesta etapa va constituir definitivament la seva consolidació com a compositora. I un cop més va voler marxar a Berlín. Ara tenia 70 anys. Va ser quan va compondre les obres més importants de la seva carrera. Va morir al cap de 2 anys. Actualment el seu llegat es guarda a la Biblioteca Estatal de Berlín. Un article titulat "Darrere les petges d'una compositora oblidada" va començar a despertar curiositat entre els musicòlegs per descobrir aquesta polifacètica compositora. I entre ells, aquest gran pianista, Alexander Melnikov, que acaba d'enregistrar un disc que amb l'Acadèmia de Música Antiga de Berlín, sota la batuta de Bernhard Forck, precisament amb música d'aquesta compositora. El disc és només dedicat a ella. Hi ha el seu únic concert per a piano, la sinfonia número 1 i dues obertures. Clar, quan ella va morir, doncs la seva música en va caure a l'oblit. La seva música i la seva persona, ja ho diu la coneguda escriptora italiana Dacia Maraini, quan diu que quan les dones moren, moren per sempre. Perquè la història i la crítica literària i la crítica musical tendeixen a esborrar-les, a ignorar-les amb molt més, amb molta més rapidesa que els seus col·legues masculins. És com si els hi caigués al damunt una llosa, que seria la llosa de l'oblit. Bé, fet aquest discurs, és que, en definitiva, Emil Meyer va ser un exemple, o és un exemple, d'aquesta constància, talent i superació de les limitacions socials que li va imposar el seu temps. I, de fons, música seva.

Doncs sentíem música d'Emily Mayer. Sentíem el primer moviment i el segon del seu únic concert per a piano que va escriure aquesta compositora alemanya, que va començar la seva carrera de manera professional quan s'acostava als 30 anys. Imagineu-vos, ja era gran per començar una carrera i va aconseguir destacar en el món musical dominat pels homes. La van arribar a anomenar la Beethoven femenina. Bé, nosaltres hem sentit, com us deia, el primer i segon moviment d'aquest concert interpretat pel pianista rus Alexander Melnikov amb l'Orquestra de Cambra Antiga de Berlín sota la batuta de Bernard Fork. I avui, com a souvenir, Fanny Mendelssohn. Sí, us la porto perquè elles dues no es varen conèixer, però varen viure, eren compositores contemporànies i van viure en el mateix ambient musical de Berlín. Es que haguessin pogut, probablement, conèixer, però com Mayer va arribar a la ciutat, precisament aquell 1847, Fanny moria. Fanny ja sabeu que organitzava concerts privats molt coneguts a la ciutat de Berlín i el seu professor de Mayer, Adolf Bernhard Marx, que abans en parlàvem, assistia en aquests concerts. Per tant, és molt probable que Emily conegués la música de Fanny i la reputació de Fanny, encara que no hi ha proves que es coneguessin personalment. Ell, aquest mestre, va ser molt important en la història d'Emily Mayer perquè va ser compositor, teòric musical, professor i musicòleg, que havia nascut a Halle, a la mateixa ciutat on va néixer Georg Friedrich Händel. I quan ella es va traslladar a Berlín per estudiar precisament amb aquest professor, Fuga i Contrapunt, ell havia escrit 4 volums sobre la teoria de la composició. Una obra que va tenir molta influència durant el segle XIX i una obra que va conèixer precisament Emily Mayer. I una obra on ell donava molta importància a compositors clàssics, especialment Ludwig van Beethoven. Per d'aquí aquesta gran, aquesta important influència que l'estil de Beethoven va tenir en l'estil de Mayer. Per això que va ser anomenada la Beethoven femenina. I de fons, doncs, música de Fanny Mendelssohn. En parlarem algun dia. Evidentment, és una música preciosa. És el seu oratori per a solistes, cor i orquestra titulat Oratori basat en històries de la Bíblia, que interpreta el cor, l'orquestra de Colònia, tots ells sota la batuta de Elke Masche Blankenburg. Una música preciosa avui per acabar aquest gran tour de Catalunya Música. I res, estimats i estimades, en retornem. Tornem demà, si voleu, aquí a la sintonia de Catalunya Música, el gran tour, puntuals a la cita, és a les 7 de la tarda. Us ha fet companyia qui us parla, Victòria Palma.

0: El Gran Tour. Un viatge particular. Molt particular. Amb Victòria Palma. A Catalunya Música. Si voleu dir-hi la vostra, ens podeu escriure a elgrantour@catmusica.cat.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Linkat.
0: El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
3: El MACBA presenta El gest de filmar, una nova proposta de la col·lecció que reuneix tres exposicions sobre el poder de la imatge en moviment. Descobreix els vídeos inèdits de Videonou, el cinema compromès de Pere Portabella i una selecció de videoart internacional de la Fundació Han Neefkens. Més informació a macba.cat, recomanat per Catalunya Música.
0: Linkat. A Catalunya Música. Més enllà dels compositors centreeuropeus. Perifèries musicals amb Albert Galceran i Pedro Pardo.
4: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.

0: Hi ha músiques que no només s'escolten, es comparteixen. Fixa't com sona. Perquè si ets aquí, ja formes part d'aquest so.
1: A Catalunya Música, Fixa't com sona. Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
2: Ei, què tal? Com estan els ànims? Que bé, eh? Que bé, aquest ambient més fresquet. S'ha fet pregar, la veritat, però ara que ja el tenim aquí, en fi, s'obren les paraules. El Capità Rea us dona la benvinguda a bord. Una nova aventura musical amb clàssics de diversos gèneres i estils engega amb un full de ruta de textura tova, sucosa i lleugerament granulosa. Una sensació crema, marina, saladeta, un punt picant, lleugerament fumat, vaja, com un mentaico. Què? Mentaico. Són ous de bacallà marinats i picants i és un dels aliments més emblemàtics de Fukuoka, al Japó. Potser hi heu estat, potser ara hi sou. Sortirem avui de Nanaimo, al Canadà. Saltarem fins a Carmel, a Califòrnia. D'allà baixarem fins a San José, de Costa Rica. Després, Singladura, pel Pacífic, cap a Fukuoka, Japó. D'allà a Wonju, Corea del Sud. De Wonju a Madras, a l'Índia. De Madras a Moscou. De Moscou a Sonsipska, a Ucraïna. I d'allà passarem a Kfarshima, al Líban. Tornarem per Roma, farem un bon plat de pasta i tornarem, doncs, més exactament per Montoliu de Segarra i Barcelona. I la cirereta avui amb L'Exquise, del compositor francès d'origen veneçolà Reinaldo Hahn, amb Philippe Jaroussky. Quina veu! L'ha triat el Pep de Vic, que va encertar la misteriosa de Brahms i avui gaudirà del premi. I atenció, perquè li vol fer una dedicatòria al seu cosí Stanis, que no en sap res, això ens agrada. I què dirà Stanis? En quin moment l'atraparem? Potser mirant el partit? No sé. Què, engeguem?
1: Fixa't com sona. Edició Clàssics. Amb Xavier Solà.
2: I quina és aquella música enganxosa que alguna vegada us ha perseguit força? Allò que dius, mal cuada, no me la trec del cap. Per exemple, per la Gemma és aquesta. No.

0: La coneixeu, potser coincidiu, es diu Bygone Days, composta per Joe Hisaishi per a la pel·lícula d'animació Porco Rosso del 92 de l'estudio Ghibli. Feu-nos arribar alguna d'aquestes enganxoses. Només cal que musiteu una miqueta i nosaltres buscarem la peça, també que s'entengui, perquè a vegades ens feu allà un jip-jip i dius no sé per on pot anar això. Però sí, allò que s'intueix una mica, i si no ens dieu, mira, al final és aquesta, encara que no m'hi hagi acostat gaire. On? On? En el 607-470-305. És una bústia sonora i allò gix, la feu arribar com aquell que no vol. I en nom de la tripulació, gràcies per triar Catalunya Música, el comandament tècnic Diego Monroy.
1: Hola, bona nit.
0: I copilotant Anna Hernández. Anna, benvinguda.
2: Hola, Xavier.
0: Com estàs amb aquesta temperatura?
2: A veure. Jo estic estupendament. Quan sortia al carrer encara ho estaré més, sí. Per la temperatura. I et volia dir una cosa, jo espero que l'Estanis no estigui escoltant el programa, perquè si l'està escoltant, sorpresa aixafada
0: no
2: total.
0: No, que ens ho digui, doncs, escolta'm...
2: Ja no té gràcia, això.
0: No, exacte.
2: Esperem que a partir d'avui ens escolti, però que avui no ens estigui escoltant, precisament.
0: Molt bé. I què ens vols dir?
2: Vinga, ahir vam saber, Xavier, que el nostre programa pot prevenir, atenció, problemes de salut cardiovascular.
3: Pel fet només d'escoltar música, el nostre cervell treballa molt, perquè hi ha moltes àrees implicades. Hi ha estudis que diuen que escoltar mitja hora de música al dia, aquella música que a mi em plau, té beneficis cardiovasculars, entre altres coses perquè segrega més òxid nítric, que és un vasodilatador.
0: No sabem què passa això, però notem que et fa sentir bé.
2: Exacte. Escoltar cada dia 30 minuts, només 30, de la música que més t'agradi, porta beneficis pel cap, pel cor, per la salut en general. Per tant, el fixa't com sona, que dura una hora i mitja, t'imagina't, bueno, el cor
0: dosi.
2: Està que...
0: A veure si algun oient ens vol transmetre quines sensacions està notant de millora. Ara els ous ferrats em surten més bé. No sé, llavors...
2: Ara manera... quan vaig a córrer, faig com ahir l'Anna, que ens deia que una marató no era res, doncs això. Això ens ho explicava el Jordi Àngel Jauzet, neuropsicòleg expert en música, que ens va fer ahir una masterclass digna de recuperar de la relació que té la música amb el nostre cervell.
0: Totalment d'acord.
4: El ressò d'ahir. Anna Hernández.
0: Ens agrada com l'Anna destaca algun aspecte que li crida l'atenció del programa. Quin serà el d'avui? D'entrada, potser la misteriosa U? Quina diríeu que és aquesta? 93-048-53-21. I diguem-ho tot.
5: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: Mira, ara mateix som a Nanaimo, una ciutat de la costa est de l'illa de Vancouver, a la Colúmbia Britànica, al Canadà. Sentiu aquest so d'onades de mar amb gavines? Doncs és d'aquí, de l'estret de Colúmbia. I són exactament les impressions que ens dona aquest entorn que separa l'illa de Vancouver de la part continental. És famosa per les seves postres de tres capes amb xocolata, crema i una base de galeta. I per ella, filla d'aquí, fixa't com sona. Swan.

0: Això és categoria elevada al quadrat, It's Wonderful, o La felicitat d'estar enamorat, amb Diane Krall. Versió d'un clàssic del jazz i del gran cançoner americà de George i Ira Gershwin per al musical Funny Face del 27. Diane Krall la va incloure al seu àlbum The Look of Love del 2001, disc de gran èxit que va ajudar a consolidar-la com una de les grans figures del jazz vocal contemporani. Ho saben molt bé els seus molts seguidors, que l'han pogut escoltar en directe en més d'una ocasió durant els darrers anys. Per exemple, el passat 25 de juliol, al Festival de Cap Roig, a Calella de Palafrugell. El cas de Diane Krall ens ajuda a entendre el fenomen del boom que viu la música en directe. Atenció, perquè en 25 anys ha passat de facturar 70 milions d'euros a assolir els 244 milions. Estem parlant d'un augment en 25 anys del 250%. Ho confirma l'Anuari de la Música 2026, la música en directe a Catalunya, i Raquel Bassas és presidenta de l'Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya. Raquel, benvinguda i gràcies per ser amb nosaltres.
1: A vosaltres, per trucar.
0: Com és que cada vegada anem a més concerts i festivals?
1: Doncs a mi em sembla que el públic cada vegada té més ganes, sobretot després de la pandèmia, no?, de sortir i de fer servir el seu temps lliure anant a concerts. També és cert que el consum de música que potser fèiem abans, no?, a través de la ràdio, de discos o de CDs, també ha anat baixant, perquè els sistemes aquests d'escolta online són molt més fàcils, amb la qual també és cert que molts grups o artistes han tornat a allò que en diem a la carretera, no?, perquè al final els diners, d'alguna manera, es tornen a fer els directes i no tant en la venda de disc com les escoltes.
0: Per tant, dos conceptes. D'una banda, ganes de sortir del ciutadà, i de l'altra, una oferta llaminera.
1: Jo crec que és això. Clarament, la gent té ganes de consumir, perquè si no, evidentment, no funcionaria per més que els hi oferíssim, no? I l'altra banda és això, hi ha molta oferta, moltíssima oferta.
0: Però no tot són bones notícies, perquè sabem que les sales catalanes, tot i haver programat un 13% més de concerts, han perdut un 4% de públic i la facturació ha disminuït un 10%. Quina explicació hi doneu?
1: Doncs, a veure, també faré una part d'opinió personal, eh? Sí que és cert que el que està passant a les sales és greu, és molt greu. Segurament perquè les sales ofereixen un tipus de música que és molt bona música, però que s'ha d'anar a veure, no? A veure, ara no la vull complicar, l'explicació, però sí que és cert que els macrofestivals o els festivals s'han convertit una mica en el lloc on s'ha d'anar, no? El lloc que està de moda. Aleshores, la gent va al festival segurament moltes vegades malgrat el que hi posin, no? O l'oferta que hi ha. Quan tu vas a consumir música en una sala, vas a veure coses concretes i aleshores segurament ens falta educació musical per fer que la gent vagi i gasti diners, encara que siguin pocs, a anar a veure un concert en una sala. Aleshores passa que hi ha molta oferta perquè les sales estan treballant, es programa molta cosa de moltíssima qualitat, però costa més que el públic hi vagi. La mitjana de preu baixa també per això, perquè la gent vingui, doncs, també s'ha d'ajudar una mica a baixar preus, no?
0: Per tant,
1: és una contradicció estranya, sí, és una estranya contradicció.
0: Exacte. Però grosso modo, Raquel, estàs dient que el gruix es mou més per inèrcia, per tendència, sí?
1: Jo crec que una mica sí. És a dir, jo crec que el fet d'anar a festivals és una moda, que és una bona moda, eh? No, per dir moda no és una queixa. Però sí que és cert que si tu tens X diners per gastar-te en cultura, hi ha qui prefereix anar, doncs, a gastar-t'ho tot en un festi perquè s'ha d'anar, doncs, el que sigui, no posaré noms, eh? Però a un dels grans festivals, perquè és això, no? El place to be, que es diu ara, no? amb anglès, que és, no? És una mica de moda, i segurament qui li agrada molt la música anirà a veure molts concerts petits. Qui li agrada la música, però també vol l'experiència i la part, no?, festiva, i una mica de tot el paquet, doncs segurament, doncs, aniran als festivals.
0: I la música clàssica també viu aquest boom del directe, aquest fenomen
1: de creixement? Tant de bo el visqués. No. Tant de bo. No tant, segurament no tant. Hi ha molta oferta, També, però no, jo crec que no tant. Aquí tampoc en sé tant, eh? També us he de dir que no tinc tanta dada perquè sí que la nostra associació més aviat és música en directe, però més aviat és, no, no és clàssica, és música moderna en general. Però tant de bo la música clàssica. Sí que hi ha molta oferta, s'està fent molt esforç perquè la gent jove tingui accés a la música clàssica o a l'òpera, no? O sigui, a l'Under 30 del Liceu s'estan fent un gran esforç, hi ha molt ajut econòmic del govern. També jo crec que és molt important, jo crec que el més important de tot és que puguem crear públic, no? Públic per tots els gustos, és a dir, que els hi puguem donar prou oferta perquè pugui la gent al final acabar triant i no anar a veure sempre el que és tendència.
0: I què caldria fer per garantir un sector més divers i també més equilibrat?
1: Ui, això és una pregunta molt difícil.
0: El
1: Jo
0: 2% del pressupost de la Generalitat?
1: això, aquí anava a dir, ara venia a fer la meva queixa política.

0: pràctica, que és la part aquesta del 2% és molt important, i l'altra és que al final les administracions públiques, que són un dels màxims promotors que hi ha en aquest país, no? Les festes majors, inverteixin no només amb el que està de moda, sinó amb varietat de música. És a dir, que no a tots els ajuntaments... Això és una crítica meva personal, eh? No és, no, vull dir, estic parlant ara mateix com a Raquel Bases, no com a presidenta d'Arc. Però sí que penso que amb la gran inversió que es fa amb música, estaria bé que hi hagués molta més varietat i molta més ajuda a grups emergents o grups que... No que comencen, perquè hi ha grups que fa molts anys que hi són i no acaben de despuntar, però són boníssims, no? No cal que sempre hi hagi en els caps de cartell, fins i tot de festes majors, els mateixos grups, perquè són els que estan de moda. Penso que hi ha ajuntaments que ho fan molt bé, que donen molta varietat, que no, que aposten per varietat de música.
1: El resum és que el públic de concerts i festivals creix. N'hem parlat amb Raquel Bassas, presidenta de l'Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya. Raquel, algun missatge més?
0: Sobretot que la gent continuï consumint música en directe, escoltada a les sales, que és molt important. És molt important variar, escoltar coses diferents, obrir l'orella molt bé i el cervell a qualsevol tipus de música i després triar.
1: Doncs
0: Sí,
1: gràcies,
0: sí.
1: repeteixo, pel teu temps i
0: A
1: visca la
0: vosaltres.
1: música, que diem.
0: Igualment, merci.
1: I posem uns aplaudiments, doncs, no cal ni identificar-los, però sí que podria ser que algú dels que ara ens escolteu hi fos en aquells instants. Ens va bé la conversa per demanar si noteu que heu incrementat la vostra presència en festivals de música en directe. Aneu més sovint a aquest tipus de propostes que no pas abans? Ho dic per la tendència, per saber, doncs mira, sí, nosaltres no anàvem pràcticament mai a un concert i cada any, com a mínim, i anem o ens hem abonat a no sé què. Ens agradarà molt saber-ho si és el vostre cas. El 930485321 és el telèfon perfecte per parlar i si voleu deixar una nota de veu al 607-470-305.
2: Fixa't com sona, edició clàssics. Notes i veus.
1: Per descomptat, també teniu el fixa't com sona @catmusica.cat. Ara som aquí a Nanaimo i ens n'anem a Carmel. Carmel by the Sea, ciutat costanera californiana, es diu que és el poble més bonic dels Estats Units. Els carrers no tenen nom, però sí cada casa. Es diu que porta mala sort canviar aquest nom quan arribes a viure-hi, no? Llavors compres una casa que es diu Donald, per exemple, i després dius, el toquem, aquest nom, no el toquem? Bé, el cas és que Correus no hi reparteix, són els ciutadans els que passen a recollir el correu. A Carmel està prohibit dur sabates amb talons de més de 5 centímetres. Ho diu una ordenança municipal des del 1960 que no s'ha modificat mai. Es veu que s'ha de demanar permís a l'Ajuntament. El motiu no és estètic, sinó per evitar ensopegades per la irregularitat del terra i les possibles demandes. Es diu que és el poble més bonic dels Estats Units. Brad Pitt hi va viure un temps i Clint Eastwood va ser-ne alcalde durant 2 anys. Fixa't com canta.

0: Que ben trobat aquest tema central de Gran Torino. Gran Torino, ve de gust dir-ho, no acaba de ser igual, però sí que ens permet recordar que ha estat coescrita i interpretada per Clint Eastwood i Jamie Cullum. Nominada al Globus d'Or com a millor cançó original, a més de dirigir i protagonitzar, Eastwood és un apassionat de la música i del jazz, i el seu fill, Kyle, és un músic de jazz reconegut. Clint Eastwood va ser alcalde de Carmel by the Sea 2 anys, vivia a la zona, era propietari d'un edifici comercial i d'un pub, i veient les dificultats que tenia amb l'Ajuntament per fer reformes, es va remengar i va decidir presentar-se a les eleccions del 86 sota el lema Bringing the Community Together, unint la comunitat. I va fer el sorpasso, desbancant l'alcaldessa del moment. Durant el mandat va fer construir una secció infantil a la biblioteca pública, va fer també construir banys públics a la platja i va eliminar la prohibició de vendre gelats al carrer, entre d'altres. Es veu que no se'n podien vendre. Recordeu quan passava el carro, els que ja tenim una edat, amb aquelles tardes caloroses que es baixaven totes les persianes, que quedava tot en allà gairebé apagat, i ja senties, oh, no, ja arriba! Allò era... Quin temps, eh? Per cert, no es va presentar la reelecció perquè volia tornar-se a centrar en el món del cinema.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics, una zona de confort.
0: Bon viatge als que esteu en ruta. Gràcies per triar Catalunya Música. Som camí de 8:45 i estem aquí amb una música misteriosa, u que fa així. Algú sap quin és? Si doncs ho endevineu, premi. Dedicar aquí... Quin premi és aquest? Un moment, si penses una mica. El telèfon és el 93-048-53-21. També hi ha la bústia 607-470-305. I ara la segona misteriosa. Omne. La podríem tornar a sentir, Diego? Doncs va, que de Califòrnia ens anirem a la capital de Costa Rica, a San José, una ciutat que va créixer econòmicament i culturalment gràcies a l'època daurada del cafè. Estem parlant del segle XIX. Així es va poder construir el Teatre Nacional de Costa Rica, un edifici impressionant inspirat en l'òpera de París. Els materials i el luxe de l'interior es pagaven amb un impost directe sobre cada sac de cafè que s'exportava. I un dels fruits, l'Orquestra Simfònica Nacional de Costa Rica. Fixa't com sona.

Que bé que es posa la veu de Rosé Mas acompanyada de l'Orquestra Simfònica Nacional de Costa Rica amb aquesta versió del Garota d'Ipanema, bossa nova emblemàtica d'Antonio Carlos Jobim i Vinícius de Moraes, basada en Helo Pinheiro, una noia de 17 anys que passava pel bar quan Veloso, doncs, això, Veloso va quedar encisats, tu. La van veure i van dir, però escolta, mullà, jo, els hi va sortir. I suposo que

0: què no agafem paper i llapis i creem? Elo Piñeiro participa en esdeveniments culturals avui i la Sinfònica de Costa Rica va néixer gràcies a l'afany de la primera dama de moment, Yvonne Clais Spolders, i també del germà Reyes Calderón, el músic uruguaià Hugo Mariani i el violinista Alfredo Serrano. Avui fa entre 70 i 90 concerts cada any i compta amb més d'una desena de produccions discogràfiques, algunes doncs, guanyadores de premis Grammy. Que bé que s'està aquí a San José de Costa Rica. Costa Rica sembla que diuen que és la Suïssa d'Amèrica. Em sembla que es diu això, eh? La Suïssa d'Amèrica. No sé si algú de vosaltres hi ha estat a Costa Rica últimament. Què? No? Allò, si s'hagués de resumir. I la misteriosa avui us diré que va guanyar Òscar a la millor composició. Comença així. El telèfon és el 93-048-53-21. I ara la segona. One is in the rye. Aquesta és una versió de les moltes que s'han fet d'aquesta composició que ja té els seus anys, però en aquest cas feta per una artista libanesa. 607-470-305.
1: Catalunya Música.
2: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
3: Els economistes reclamen que...
2: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps, la manera més clàssica de començar el dia.
4: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
2: Cada matí de 6:45 fins a les 8. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.
1: A l'Assaig General, donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber el que passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General, l'actualitat musical al dia. De dilluns a divendres, a les 6 de la tarda. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.
2: Fixa't com sona Edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 9:45 del vespre, a Catalunya Música.
0: Qui ens havia dit que 9:45 de nou seríem a San José de Costa Rica amb la brúixola adreçada cap al Japó, exactament a Fukuoka, famosa per l'ambient nocturn i els yatai, petites parades de menjar de fusta i lona amb el ramen hatara, les broquetes yakitori i el mentaikou. Escolta'm, quan te'n vas així una mica fora de les teves rutines, suques, la veritat. No pots pas evitar-ho. Et posen allà i suques. Ous de bacallà marinats i picants. Per cert, un dels aliments més emblemàtics de Fukuoka, una de les ciutats que més creixen demogràficament. Juan Luis Guerra es veu que hi va actuar el 2009 i es va sorprendre de veure tants japonesos cantant i ballant bachata i va dir, escolta'm, us en dedicaré una. Fixa't com sona.

0: No pots evitar, et fa venir aquell moviment de sapa, bachata en Fukuoka de Juan Luis Guerra, barreja més de 7 gèneres musicals, segons el mateix autor, i és una mostra de gratitud de com es va sentir de ben tractat. El videoclip oficial es va gravar a la mateixa ciutat, amb el propi Guerra passejant per racons emblemàtics. A uns 900 quilòmetres de distància, i això és màxima actualitat, el Japó acaba de viure greus inundacions pel pas de la tempesta tropical Etau. El desbordament del riu Kinugawa s'ha endut al poble rural de Joso, uns 50 quilòmetres al nord-est de Tòquio. Hi ha gairebé 100.000 evacuats, que és aviat dit, en una àmplia zona de l'est del país i s'han reportat 2 desapareguts.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Com els oients, no passen de moda.
0: Doncs marxarem de Fukuoka cap a Corea del Sud, però abans tornarem a recordar aquesta misteriosa. Aquesta fa un crit que d'aquelles quan l'has escoltat una miqueta fins i tot t'apuntaries, diguéssim, va, a veure, algú se vol afegir a fer el crit de fons i t'hi posaries allà a gust. I la segona és Wom 93 048 53 21, o bé 607 470 305. Marxem a Wonju, capital mundial del paper tradicional coreà. Paper fet a mà amb escorça de morera, ja que es veu que hi ha molts arbres d'aquest tipus a la zona. Recordeu quan anàvem a buscar morera per als cucs de seda? Com els hi agradava, aquella... Se l'anaven cruspint tot a poc, Tradició artesanal mil·lenària i fins i tot amb un festival internacional anual dedicat a aquest material tan resistent i versàtil. A Wonju va néixer, ara fa 40 anys, Yeol Eum-sun, pianista clàssica sud-coreana que va cridar l'atenció internacional durant la seva aparició com a solista amb l'Orquestra Filarmònica de Nova York sota la direcció del conductor Lorin Mazel el 2004. Ens ve de gust escoltar-la uns instants. Fixa't com sona.

0: Quanta confitura concentrada. Yeol Eum-sun, la pianista més famosa de Corea del Sud i el segon moviment, l'andante del concert per piano 21 de Mozart, 1785, Viena, en el seu punt més àlgid de la carrera com a pianista i compositor, i atenció, el va estrenar ell mateix com a solista. Quin viatge no seria ara poder desplaçar-te? Ja arribarà, potser ja serem morts, molts de nosaltres, però arribarà allò que podràs viatjar en el temps, amb aquelles, no sé si serà una mena d'ulleres, i estaràs allà a la sala amb Mozart tocant ell mateix, estrenant aquesta obra. Yeol Eum-sun, de petita, demanava als pares que la portessin a escoltar òpera o música clàssica, cosa molt poc comuna entre la cultura asiàtica de l'època. Tot va començar, es veu, amb 4 anys, que va escoltar l'òpera La flauta màgica de Mozart, i es veu que va quedar encisada. Avui, Yeol Eum-sun s'ha convertit en una de les intèrprets de Mozart més aclamades arreu del món. Aquí estem, a Corea del Sud.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: I amb tots els oients que esteu, d'alguna manera, compartint el gaudi per la música, aquest tresor, aquesta riquesa, no? aquesta comunicació sense paraules en tants casos que traspassa fronteres. I ara vindrà aquesta misteriosa sencera. I el crit és allò, tots junts, ja-ho! No? I el fan de tal manera que dius, escolta, m'hi apunto. Però abans deixarem Corea del Sud i marxarem cap a l'Índia. Anem a Madras o Chennai, cor de la indústria cinematogràfica en llengua tàmil. Kollywood, la segona indústria de cinema més important de l'Índia, després de Bollywood, que està instal·lada a Bombai. És un centre mundial de la música clàssica del sud de l'Índia i entre desembre i gener la ciutat es veu que acull el Chennai Music Season, que és un dels festivals d'arts escèniques més grans del planeta. Mira-la, mira-la. Entre cinema i música segur que aquesta us sonarà. Fixa't com sona.

Jai Ho, del productor i compositor indi A.R. Rahman per Slumdog Millionaire, una pel·lícula premiada amb 8 Oscars, entre els quals a la millor cançó. I el que són les coses, Rahman l'havia creat per a una altra pel·lícula de Bollywood, però el director la va acabar rebutjant. Això ens hi trobem més d'una vegada, eh? Aquella peça que acabarà petant-ho en el moment d'entrar

entrada és desestimada. No, això... No, no, millor guardem-ho. Millor guardem-ho. I després n'hi ha un altre que diu no, no. I va ser el director de Slumdog Millionaire, Danny Boyle, que hi va apostar

0: Xavier Solà.
1: Aquí estem, a Madras, Chennai, l'Índia. Algú dels que ens escolteu ho feu des de l'Índia? Home, doncs ha de ser un impacte important, viatjar a aquell gran país, no? Allò ha de ser, es veu que parlen de l'impacte de les olors. Les olors, es veu que matxaquen molt les olors, no? Hi ha una furtor d'aquelles que dius, oh... Per l'altra banda, la vestimenta, de seguida segur que te deu venir ganes d'apuntar-t'hi. Dic, va, fem una vestida d'aquestes. No? T'hi has de trobar bé. Però ara marxem, ens anarem a un contrast molt gran. Però abans, la segona misteriosa. That's right. El 93-048-53-21 o el 607-470-305. Marxem cap a Moscou, ciutat amb la xarxa de calefacció urbana més gran del món. És un sistema centralitzat subterrani, aigua calenta, vapor, que abasteix pràcticament tots els edificis residencials i públics de la ciutat des de centrals tèrmiques d'energia. Les temperatures cauen en picat a l'hivern i arriben als 20 graus sota zero. A l'estiu, en canvi, hi fa força calor. A Moscou hi va néixer fa 73 anys el director d'orquestra Valery Gergiev, conegut com el tsar del teatre Mariinsky. Fixa't com dirigeix la comtessa Maritza.

0: que bé que es posa aquest Venus Avent Virgus. La veritat és que l'alemany té la seva dificultat, eh? Quan arriba el vespre, saluda la meva Viena, de l'opereta La Comtessa Maritza, amb el tenor Jonas Kaufmann i la Filarmònica de Viena, amb direcció de Valeri Gergiev. Una declaració d'amor a la capital d'Àustria, a la seva cultura i l'esperit bohemi, sentiment de recança i nostàlgia per un món que s'apaga. Grafin Maritza va ser composta pel mestre hongarès Emeric Kalman, estrenada a Viena el 1924, quan Viena havia perdut la capitalitat política i l'esplendor de l'imperi austrohongarès després de la Primera Guerra Mundial.
1: A Catalunya Música, fixa't com sona, edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, i amb segell solar.
0: Sí, ens agrada molt. Estem a punt de tocar els senyals horaris de les 9 del vespre, i a Catalunya Música, en aquests instants, des de Rússia, que fa més de 4 anys que està en guerra amb Ucraïna, on ara mateix anem. Anem a una de les ciutats que han patit directament els estralls de la guerra. Sonsvitska, a tocar de Donetsk, amb alguns dels combats més intensos de la invasió a gran escala. Una regió agradable, regada pel riu Kalmius, plana fèrtil i paisatges rurals propis de l'estepa ucraïnesa oriental. Ho sabia molt bé el pianista i director Sergei Prokopiev. Aquí va néixer el 1891. Fixa't com sona.

0: és la suite número 2 del ballet Romeu i Julieta. Sergei Prokofiev, entre el 35 i el 36, inspirada en l'obra de Shakespeare, un dels ballets més representats i estimats del segle XX. Però fixa't el que són les coses. La Unió Soviètica va posar-li tantes pegues burocràtiques i polítiques com va poder, i amb explicacions absurdes. Per exemple, el teatre Bolshoi el va rebutjar inicialment perquè deien que la música no es podia ballar. Aquesta música que ara sentim, no, això no es podia ballar. I estem veient aquí la coreografia. Prokofiev, nen prodigi, va escriure la seva primera òpera amb 9 anys. Amb 9 anys! Aquest nen té alguna cosa, devien dir. Segur que aquest nen li passa alguna cosa. I va ser un escaquista formidable. Va arribar a empatar amb el campió mundial José Raúl Capablanca el 1914 i va vèncer el campió Mikhail Botchinvik. Renoi amb en Prokofiev, eh? També escrivia música per a nens i ajudava a l'educació musical. Un exemple és la composició Pere i el Llop. Tot i la rellevància internacional a la societat soviètica, la seva mort va passar totalment desapercebuda. I això és perquè es va produir hores després de la del dictador Iosif Stalin, el 5 de març del 53. No es va fer ni un trist homenatge ni cap dol especial. El país estava centrat en el dictador.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que agrada.
0: Doncs sí, i ara arriba la segona misteriosa, però d'un territori en guerra ens anem a un altre no menys afectat, és el Líban. En concret, ens desplacem fins a Farshima, diuen que és el poble dels poetes, escriptors i artistes. I ho diuen perquè doncs, n'hi ha una quantitat, diguem, desproporcionada en comparació amb la resta, no?, d'artistes. D'artistes, a més, que ja han triomfat. És el cas de la cantant Majida El-Roumi, nascuda aquí fa 69 anys. I aquesta és la segona misteriosa. Fixa't.

Sublim, a ritme de vals, Majida el Rumi i el Halam Elna. El món és nostre, en àrab, basada en el famós vals número 2 de Dmitri Shostakovich, agermanament entre clàssica russa i la sensibilitat vocal oriental. El Rumi és una icona cultural i una autèntica diva de la cançó romàntica i patriòtica del món àrab, filla d'Halim el Rumi, músic i compositor respectat que va ser director de la ràdio libanesa i a qui s'atribueix haver descobert la mítica cantant Fairuz quan era jove. Majida es distingeix per posar veu a poemes d'autors consagrats, nomenada ambaixadora de bona voluntat de les Nacions Unides, la FAO. Sovint les seves lletres parlen de la pau, de l'esperança per al Líban. I aquest blanc elegant és per dir que gairebé és un quart de nou i que estem molt bé a Farshima, però ens anem cap a Roma, perquè, a més de Ciutat Eterna, és una de les més reconegudes per la seva gastronomia. Què me'n dieu de la pasta? La pasta, gairebé una religió, al voltant de quatre receptes clàssiques. La carbonara, i la carbonara jo l'he anat cansant una mica, la carbonara, no? La matriciana, la gricia i el cacio e pepe. La putanesca, també està molt bé, que porta talls d'anxova. Bravissimo! A Roma hi neix el projecte musical Papic. Fixa't com sona.

0: Això és verament Xile, eh? Gente di Mare, tema, versió de guitarra de Giancarlo Bigazzi i sota el segell Papic. Iniciativa del productor romà Nerio Poggi, compositor i arranjador en formació de nu, jazz, soul i pop.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics, una zona de confort.
0: Doncs sí, però de Roma cap a casa, hi falta gent. Ens anem a Montoliu de Segarra, a mig camí entre Igualada i Lleida, un poble tranquil·let amb l'estudi de gravació de David Casamitjana, que va voler fugir del caos barceloní, va dir en tinc prou, i ara acull els artistes que hi confien en plena tranquil·litat i aire pur. Ho explicava fa uns mesos al programa.
2: Volia muntar el meu estudi, muntar un equip mòbil de gravació, i jo tenia una casa del segle XVI o el XVII, i vaig decidir, amb la meva dona, la Imma, muntar un estudi de gravació, i allà el vam muntar, i és un lloc molt tranquil, i tot de pedra, i és l'antiestudi, diguem, no? Perquè és un lloc molt, diguem, agradable, i on l'artista s'hi troba bé i d'alguna manera pot estar en pau, i, bueno, i és un altre ritme de treball.
0: Felicitem al David i a la seva senyora i el que comporta de diversitat, no? I de passar volants, de gent que, doncs, centenars de professionals de tants estils i gèneres que hi van a fer feina. És una mostra, per exemple, el darrer disc d'Andrea Motis. La...

0: És ben bé per dir very good fandango, eh? Escolta'm, Andrea, Todo e Ilusao, del darrer disc Intimate, Andrea Motis, fascinació de la trompetista i cantant per la bossa nova i ritmes del Brasil. Motis ha explicat en diverses ocasions que en aquest disc volia despullar la seva música de tot ornament i quedar-se en una versió pura, bàsica, però no menys emocionant. I ara arriba el moment de...
1: La cirereta del pastís.
0: La cirereta del pastís l'ha triat l'oient que va endevinar aquesta melodia misteriosa.

0: El Pep de Vic va encertar aquest tercer moviment de la tercera de Brahms i el premi és fer una dedicatòria. Pep, benvingut.
1: Hola, bon vespre, Xavier, i frescos.
0: Sí, que...

0: Que bé, que bé, que bé.
1: Sí.
0: Vols sorprendre el
1: Com
0: teu...
1: va?
0: Bé, molt content de sentir-te i de pensar
1: Igualment.
0: que sorprendrem el teu cosí, Stanis.
1: Espero que sí, espero que sí.
0: Stanis, si el vols...
1: Espero que agafi el telèfon, vull dir.
0: Sí, i li vols dedicar l'heure exquís del compositor francès d'origen
1: Sí.
0: veneçolà Reinaldo Hahn, interpretada amb
1: No
0: Philippe
1: sé si...
0: Cherusky.
1: Va, sobretot, això és sine qua non. Perquè aquesta cançó l'ha de cantar ell. És que
0: I què?
1: ho fa molt bé.
0: Amb
1: Ho
0: aquesta cançó,
1: fa molt bé.
0: què li vols dir al teu cosí amb aquesta peça?
1: Bueno, com que ell és un amant de la natura, aquesta peça parla de l'hora exquisida, que és un poema de Paul Verlaine, que va musicar el Reinaldo Hahn, i
0: Sí.
1: parla de l'espectacle que suposa la contemplació de la natura. I acaba dient, doncs, això és l'hora exquisida.
0: Però és clar,
1: Però com acaba el Jaruski, ja és que no té nom.
0: però ara
1: Com ho acaba?
0: l'Stanis no s'espera res de tot això. O sigui, una
1: Ah, no, és
0: mica...
1: que no sé ni se la coneix, aquesta
0: Ni
1: cançó.
0: la coneix.
1: A
0: I a
1: mi
0: més,
1: m'agrada molt.
0: què em truca ara a mi el Pep de Vic i què diu que anem a provar-ho a veure què passa? Nosaltres,
1: Sí.
0: què estarà fent ara, aquesta hora, més o menys?
1: Doncs jo diria que o preparant el sopar o sopant directament.
0: A veure, espero que no les tronquem, perquè t'agafen allà en un
1: Pensa
0: moment.
1: que amb
0: Mira,
1: l'Estanis,
0: ja va, a
1: si
0: veure,
1: no...
0: un
1: Si...
0: moment, un moment,
1: Ah, sí,
0: un moment,
1: fes.
0: que ja va, ja va. Ja va, ja va. A veure si tenim sort i el trobem. A veure, no agafa, no agafa. Ara! Estanis!
1: Digues.
0: Estanis! Estanis!
1: Sí,
0: Bon
1: sí.
0: vespre. Mira, personalment no ens coneixem. Sóc Xavier Solà, de Catalunya Música, del programa Fixa't com sona, i una
1: Ah,
0: persona que
1: hola.
0: et coneix ha guanyat un premi i el premi és una dedicatòria i te la vol fer tu.
1: Ah, sí?
0: Sí? I te'l presento, que em sembla que ja el coneixes.
1: Home, si em vol fer la dedicatòria, potser sí.
0: Doncs sí, quan vulguis, Pep.
1: Pep, ai, Pep. No, Pep, sóc jo. Sani, sóc en Pep, de Vic. Què tal? Hola, hola, Pep, molt bé, i tu? Doncs
0: Carai, noi,
1: mira...
0: sí que va ser
1: Ah.
0: complicat, això.
1: És
0: Això és
1: veritat,
0: perquè
1: eh?
0: hi
1: Ho
0: ha
1: ha
0: sintonia.
1: sintonia, hi ha sintonia entre tots dos amb el tema musical. Oi?
0: Vai, vai, és veritat, això.
1: Ah.
0: Quasi es pot dir que et segueixo
1: Doncs...
0: per Catalunya Música. Sí, que
1: Per
0: vas
1: això que
0: aquí,
1: hi...
0: vas allà, participes amb aquell programa.
1: Alguna vegada m'ho havies comentat, i el que li
0: Sí.
1: volia dir ara a en Xavier és que nosaltres tenim molt bona relació, però només ens veiem un cop l'any,
0: Vai.
1: quan fem les trobades de cosins. Si no, hi ha
0: Vai,
1: algun enterro pel mig, malauradament.
0: vai.
1: Però
0: Exacte,
1: si no, ens veiem
0: exacte.
1: un cop l'any.
0: Vai.
1: I tot i així, bueno, doncs, tenim molt bona relació.
0: Això és el que queda. Sí.
1: I vaig pensar en tu, doncs, que et dedicava una peça musical, que no sé
0: Ah,
1: si la
0: molt bé.
1: coneixeràs, però segur que t'agrada, perquè de la manera que ets melòman, segur que t'agrada.
0: Estanis, aquesta...
1: I si l'has estudiat tu, segur que també.
0: Sí, a més, Estanis, amb aquesta peça tanquem el programa. I
1: Ah, molt bé.
0: vosaltres l'acomiadareu tots dos. Què li dius, Pep, de la cançó? Per què l'hi has triat? I com us acomiadeu?
1: Bé, la cançó, com he dit abans, doncs parla de l'espectacle que suposa la contemplació de la natura i acaba la cançó dient que és l'hora exquisida, la contemplació de l'espectacle que és la natura.
0: Hi has pensat
1: I
0: amb ell?
1: és una
0: Molt bé.
1: cançó, és en francès, que és del Reinaldo Hahn, que és francès però d'origen veneçolà, i va agafar la lletra d'un poema de Paul Verlaine.
0: Molt bé.
1: I bueno, a mi m'encanta aquesta cançó.
0: I
1: És dos o tres minuts màxim.
0: te la dedica a tu,
1: Sí.
0: Stanis.
1: Doncs moltes gràcies i segur que m'agradarà també.
0: Amb aquesta ens acomiadem. Desitgem a tots els oients que tingueu un bon

0: vespre fresquet i us esperem demà, demà vigília de la Diada. Hem preparat un programa ben diferent. Estanis, Pep, una abraçada a tots dos i per molts anys d'amistat.
1: Això, molt bé, Pep. Fins al novembre.
2: Va. Estanis, ens veiem al novembre. Adéu.
1: Això mateix. Adéu, Xavier.
0: Adéu-siau. En nom de tot l'equip, fixa't com sona.

Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.

música sense paraules. Deixa't portar només per la música.

0: Fins aquí, música sense paraules. Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
1: Els economistes reclamen que...
0: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps, la manera més clàssica de començar el dia.
2: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
0: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.
3: Obrir aquesta classe d'improvisació per mi ha estat revelador, perquè alumnes que potser no els hi veies un gran futur musical han esdevingut grans revelacions, perquè els és donar-los un espai per respirar, per no imposar res. Tot és vàlid. L'únic que demanes és que la manera d'expressar-se ho facin amb el màxim rigor. Dono molta importància a com es comença una improvisació i com s'acaba.
0: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Imma Santacreu, pianista i docent.

0: Directe a l'Òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
1: Des del Festival de Bregenz, a Àustria, les excursions del senyor Brouček, l'òpera més excèntrica de Leo Janáček. Títol que representa ben poc als escenaris i que és una sàtira amb crítica social, amb el tenor Peter Oren al rol protagonista acompanyat per l'Orquestra Simfònica de Viena i el Cor Filarmònic de Praga, dirigits pel mestre txec Robert Jindra.
0: Directe a l'Òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: Via Jazz. Cada dia a les 11 de la nit, el jazz ocupa Catalunya Música. Via Jazz, una selecció de Pilar Subirà.
1: Bona nit. La sessió d'avui l'enceta la banda Slow Tiger, amb una paleta de colors molt ampla. Aquesta banda novaiorquesa pivota al voltant del so del teclista J.P. Schlegelmicht, autor dels temes del primer recull de la banda que porta justament aquest títol, Slow Tiger. Comencem amb l'11 in 6. Benvinguts.

11 in 6. Experimentacions polirítmiques i tímbriques d'aquesta banda Slow Tiger, que integren Kenny Warren a la trompeta, Adam Schnell al clarinet i saxo tenor, J.P. Schlegelmilk als teclats, Andrew Dow al baix i Nathan Elman Bell a la bateria.

Diu Powerpuff Backpack, joc de paraules per batejar la música que la banda Slow Tiger dedica al cornetista Ron Miles. La formació clàssica i jazzística del seu líder, de J.P. Schlegelmilk, i l'exotisme de les combinacions tímbriques creen aquest segell distintiu d'aquesta proposta que arriba des de Brooklyn.

Funhouse és el títol d'aquest tema creat per damunt d'un patró de reminiscències africanes. Un patró que desplegaven Kenny Warren a la trompeta, Adam Schnellt al clarinet i al saxo tenor, Andrew Dow al baix, Nathan Elman Bell a la bateria i el líder de la banda, J.P. Schlegelmilch, amb l'orgue i els teclats, creant el so personal dels Slow Tiger. Una tímbrica que J.P. Schlegelmilch també treballa en aquesta altra banda, el Visitors Trio.

El trio Visitors i el tema Lake Oblivion creant aquestes tímbriques i textures psicodèliques a partir de les exploracions del so de l'orgue analògic Yamaha UC30, un teclat antic, el so del qual ens remet a les bandes de Sun Ra i del qual J.P. Schlegelmich n'és un gran apassionat.

Visitors és el tema central de la presentació que el 2018 feia el trio de J.P. Schlegelmilch, el trio Visitors, justament al costat del guitarrista Jonathan Goldberger i del bateria Jim Black, una banda amb seu a Brooklyn, des d'on el guitarrista Jonathan Goldberger lidera també aquest altre trio.

El trio State Fed, amb el seu àlbum líric, textural i funky creat per Billy Martin a les percussions, Jonathan Goldberger a la guitarra i el multiinstrumentista Matt Glassmeyer, que hi toca diversos instruments de vent. State Fed, un nou àlbum, publicat també l'estiu d'aquest 2026, que conté el Triangle Upon Triangle que jo sonava.

Doncs sentíem un altre dels projectes experimentals del guitarrista Jonathan Goldberger, el quartet Silkoth, una banda activa a l'escena novaiorquesa, que integren el percussionista Joe Russo, el baixista John Shaw i Stuart Boogie, qui toca els instruments de vent. Tornarem per tancar la primera banda que sonava avui aquí a la sessió, els Slow Tiger. Us deixo amb el tema que posa nom a aquest nou projecte de l'organista J.P. Schlegelmilch. Fins demà. Bona nit.

0: música d'un joveníssim Félix Mendelssohn. Era el tercer moviment del seu concert per a violí i orquestra en re menor, sense número d'opus, que ens oferien Daniel Hope, violí, i l'Orquestra de Cambra de Basilea.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis. Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
2: Des del Festival de Bregenz, a Àustria, les excursions del senyor Brouček, l'òpera més excèntrica de Leo Janáček. Títol que representa ben poc als escenaris i que és una sàtira amb crítica social, amb el tenor Peter Oren al rol protagonista acompanyat per l'Orquestra Simfònica de Viena i el Cor Filarmònic de Praga, dirigits pel mestre txec Robert Jindra.
1: Directe a l'òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.
3: El dia a dia pot ser una carrera d'obstacles esgotadora. Tu també necessites un refugi? Al Set de Sons estem convençuts del poder transformador de la música com a eina de benestar per a persones de totes les edats. T'hi apuntes?
4: Diumenge al matí, la música no té pressa. Regala't una hora per sentir, descobrir i emocionar-te amb experts i idees per aturar el ritme.
3: Obre les orelles i deixa que la música faci la seva.
4: Set de Sons, amb Esther Plana, diumenge a les 9 del matí.

A continuació podrem sentir la Missa Solemnis en re major, opus 123 de Ludwig van Beethoven, en la versió de Lella Kuberly, soprano, Trudelise Schmidt, contralt, Vincent Cole, tenor, i Josef Andam, baix, amb la Societat Coral de Viena i l'Orquestra Filarmònica de Berlín. Dirigeix Herbert von Karajan. És un enregistrament de l'any 1985.

0: S'acaba aquí la Missa Solemnis en re major, opus 123 de Ludwig van Beethoven. N'hem sentit la versió de Lela Kuberly, soprano, Truth Elisa Schmidt, contralt, Vincent Cole, tenor, i Josef Andam, baix, amb la Societat Coral de Viena i l'Orquestra Filarmònica de Berlín, sota la direcció de Herbert von Karajan, en un enregistrament de l'any 1985.
1: La nit a Catalunya Música és nocturna.

Tot seguit ens acompanya l'Academy of St. Martin in the Fields, que dirigida per Iona Braun, ens ofereix el Concerto Grosso en Do Menor, opus 6, número 8, de Georg Friedrich Händel.

0: Hem sentit el Concerto Grosso Opus 6, número 8, de Georg Friedrich Händel en la versió de l'Academy of St. Martin in the Fields, dirigida per Iona Brown.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Música de cambra de Johannes Brahms per continuar la programació de Catalunya Música. Sentim el quartet de corda número 1 en do menor, opus 51 número 1, una obra de l'any 1873 que ens ofereix el quartet Melos.